Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Tal vez...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres tarda a Ràdio Montornès. La mare dels ous, notícies, entrevistes i molta música.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

vol ser i si no res no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre ni el demà ni aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més, només quan a tu et serveixen, me'ls estimo i els faig.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.
5: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá, en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque se

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període dels termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes, avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i dos de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada sis persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com deien, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El Servei Meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Ja estem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui, ja sabeu, tornem del cap de setmana que per molts ha estat cap de setmana fins i tot de platja, amb aquestes temperatures, el solete. Clar que per molts altres ha estat cap de setmana de motor. Jo deia que la Fórmula 1 no s'escoltava i déu-n'hi-do. No sé si han tornat a posar els motors d'abans o què ha passat, però brutal, diumenge a les 9 del matí ja han començat amb el rugir dels motors i això divendres també es va notar, però especialment diumenge que ens vam tenir que aixecar perquè no sabíem què estava passant. Doncs la Fórmula 1 que aquest cap de setmana ha tornat al circuit de Montmeló i nosaltres que estem a tocar al costat de Montmeló, de fet podem anar caminant, som al poble costaner que toca a Montmeló, doncs ens mengem tots aquests sorolls. Els beneficis no, però el soroll i la contaminació sí, ens toca de prop del circuit de Catalunya. En fi, aquestes coses que té la vida. Bé, deia que venim d'un cap de setmana, a Montornès hem tingut moltes activitats, hem tingut romeria, hem tingut Mas 30 Cosmos, vull dir que molts partits a nivell esportiu, vull dir que la olla va bullint i sempre que arriba aquest temps tenim moltes activitats per gaudir. I aquí tornem a estar, el Miquel Zafra i la Núria Catxán. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Molt bon dilluns. Sí, que comencem setmana avui.
1: Sí, i a més estem a 15, allò barrera ja queda menys per cobrar, que diem molts. Anem aprofitant el temps i pensant en que tenim a tocar, doncs, no tothom. Són d'aquells drets que s'han anat perdent, que són les pagues extres, i que ja no tothom té. Sobretot molta gent que treballa a través de ETT, doncs potser no té les pagues prorrogateades al sou i no disposa d'aquestes pagues, perquè si no ho fa així, el sou és molt petit. Hem perdut drets i ja sabeu quina és la manera de guanyar-los. Mireu la imatge ahir diumenge a Catalunya, concretament a Barcelona, on milers de professors i professores de tot l'estat van sortir un cop més a manifestar-se. A recordar que acaben les negociacions sense arribar a cap acord i que començarà el curs amb vagues, perquè després de tot el que ja han fet, ara no s'estaran de tirar endavant la seva lluita. Doncs ahir, manifestació, concentració, com vulgueu dir-li, a Barcelona, els professors segueixen demanant les ràtios, segueixen demanant professors per fer substitucions, segueixen demanant personal qualificat per acompanyar a les classes als professors, les mainaderes antigament, ara són auxiliars, necessiten recolzament i reforçament de les plantilles perquè és necessari i més a més quan tenim una educació inclusiva. Els professors el que demanen té tota la lògica del món. Per això, doncs, des d'aquí sempre diem el nostre recolzament i és la manera que tenim de doncs aconseguir drets sortint al carrer i lluitant per ells. Bé, avui, com dèiem, és 15 de juny. Miquel, encetem la setmana, com bé dius. Estem a meitat del mes de juny, encara ens queden dues setmanes i dos dies per endavant. Temps per explicar moltes coses i temps per gaudir del temps, perquè doncs comencen a acabar-se ja les escoles. Alguns instituts ja han fet els darrers exàmens, com les universitats, que estan ara de ple, i molts alumnes doncs ja estan capficats en l'estiu i potser en alguna recuperació, però acaba el curs I això dona l'oportunitat de doncs, una nova aventura d'estiu. Els estius, sobretot per a la canalla, són màgics. Si pensem en els nostres estius, potser ens traslladem a èpoques meravelloses de la nostra vida. Qui no recorda unes vacances a la platja, al càmping, a la muntanya, amb la família, al poble? Vull dir, tothom té records d'infantesa, viatges llargs en cotxes replets de bàrtols i de família, amb 4 o 5 nens a la part de darrere. Abans es viatjava d'aquesta manera, ara ja ha canviat molt la pel·lícula, però fèiem recorreguts molt llargs de Catalunya al nord o de Catalunya al sud o al nord-est. Vull dir que sempre han estat clàssics de l'estiu. Per això, hores d'ara, la nostra canalla també doncs, gaudeix al 100% dels estius, que al final passen molt ràpid, i tenim 3 mesos, no, són 2 mesos per endavant, i passen superràpid. I amb l'arribada del tancament de les escoles, després de Sant Joan, abans de Sant Joan, el dia 19, ja tancant els col·legis, divendres 19, després tenim la revetlla de Sant Joan i ja comencen els casals d'estiu, els esportius, els de joc, de lleure, i això també doncs, fa que el mes de juliol tingui un al·licient molt especial per als nens i nenes. Arriba també aquesta setmana, arriba a l'estiu, el diumenge dia 21, doncs arriba a l'estiu de 2026 i ja estem tots obrim els braços per rebre a l'estiu com se mereix. Doncs vinga, nosaltres comencem al matí. Avui també és un dia per remarcar amb rotulador fluorescent. Avui és 15 de juny, el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús. Avui és el dia contra l'abús de la gent gran. L'Ajuntament de Montornès s'assuma al dia i ho fa recordant que aquest maltractament a les persones grans s'ha d'evitar. A Montornès es duran a terme diverses activitats per sensibilitzar el veïnat sobre la importància de garantir els drets de les persones grans i lluitar contra qualsevol forma de discriminació o maltractament. Cada 15 de juny es commemora aquest dia, el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans. Un mes on l'Ajuntament doncs, es significa davant aquest tema i s'assuma a la campanya que està impulsada pel Departament de Drets Socials a través de l'Oficina de la Gent Gran Activa i el Consell de Gent Gran de Catalunya. I doncs, hi haurà un manifest promogut per un centenar d'entitats d'arreu de Catalunya. Nosaltres, la setmana passada, vam convidar a la Natàlia Segura, regidora de Gent Gran, i amb ella vam parlar de l'edatisme, de la soledat no desitjada i del maltractament a les persones grans. L'escoltem.
3: És el dia mundial de la presa de consciència. Nosaltres ja portem un temps treballant-ho. Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament. Malauradament hi ha molt maltractament cap a les persones grans i el que és més perillós és que de vegades està molt invisibilitzat, que això també tracta l'edatisme perquè hi ha maneres de maltractament, com bé tu has dit, no? De la pèrdua de drets perquè no? Tendim a infantilitzar les persones grans, a estereotipar-les en prejudicis, no? Com més gran doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus del maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no? Que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no? Perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir. I de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor. Però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això, el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens va presentar, ho tenim a través del consorci, ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
1: Avui, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús, 15 de juny, i el proper 19 de juny, doncs també és el dia del maltractament de les persones grans. Per això avui volem retre homenatge a la nostra gent gran i sobretot acompanyar-la amb la seva maduresa. Més coses que volem explicar en aquest matí de dilluns, i és que amb l'arribada de la calor, i amb la calor, doncs arriben els mosquits. De fet, és un clàssic de l'estiu i a nosaltres no ens agraden massa, ni poco ni mucho, nada. És que és aquest insecte que et pica i no és agradable. Es recorda a tota la població la importància de no mantenir en lloc aigua a recipients, sobretot a les terrasses i als jardins. Eviteu que hi hagi acumulació d'aigua, aigua estancada. Així com reviseu els testos i altres recipients per evitar la presència d'aigua acumulada que pugui estar allà, i això faci que tinguem una infecta de mosquits. Les altes temperatures a l'estiu ja sabeu que afavoreixen la proliferació d'aquests mosquits, i la Diputació de Barcelona indica o fa com cada any una nova campanya que està centrada en la prevenció davant d'aquests insectes. Des de les institucions es recorda que és important mantenir espais privats com jardins i terrasses lliures d'aigua estancada, així com també revisar testos i altres recipients que de vegades reguem i es queda acumulat a l'aigua a sota la safata. Les persones que tinguin piscines, doncs, també han de mantenir l'aigua en bon estat i desinfestació per evitar, doncs, aquest tan molest insecte com és el mosquit tigre. I parlant de piscines, que arriba ja la temporada d'anar a la platja, a la piscina. Les piscines municipals de Montornès han posat a punt per l'estiu amb aquesta nova temporada de bany que està a tocar. Les instal·lacions obriran al públic el proper dia 20 de juny al 30 d'agost. Entre les novetats de la temporada hi ha una escala d'obra construïda a la piscina, gran, per millorar l'accessibilitat de l'espai, i la propera instal·lació d'un foc truc a l'exterior del recinte. Doncs aquestes seran algunes de les millores. Sabeu que l'accessibilitat a la piscina abans era per aquestes escales de ferro, d'alumini, i això, clar, no aptes per totes les edats. Ara s'han fet unes escales d'obra com si fos una piscina privada, d'aquelles que pots anar ficant de mica en mica. Això fa que l'accessibilitat sigui molt més fàcil, sobretot per la canalla i per la gent gran. La Brigada Municipal d'Obres ha enllestit aquests dies els preparatius per l'obertura al públic de les piscines de l'estiu del SEM Les Vernedes. La temporada de bany comença el 20 de juny i es prelloga fins al 30 d'agost. L'horari serà de dimarts a diumenge, de 10:30 a 8, en límit d'horari del bany fins a les 7:30. L'equipament manté el sistema d'estalvi d'aigua, que ja es va implantar l'any passat mitjançant l'ús d'aigües freàtiques, i en aquesta campanya incorpora noves millores centrades en l'accessibilitat i la seguretat de les persones usuàries. I ja per anar acabant, recordar que la setmana d'audicions d'instrument de l'Escola Municipal de Música arriba la segona setmana, i dilluns, avui, fins a divendres, hi ha diversos espais. Podeu consultar la web montornès.cat o a l'Escola de Música, i allà trobareu on podrem escoltar aquestes audicions d'instrument. L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre tanca el curs 2025-2026 amb un programa d'actuacions d'instrument. Durant el juny, el Teatre Margarida Xirgo i les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música acolliran les audicions de fi de curs d'enguany. Doncs ja sabeu, tot preparat per gaudir dels concerts. I hem dit que és el Dia Mundial de la Presa de Consciència d'Abús i Maltractament de la Vellesa, de la gent gran, i també avui és el Dia Mundial Global del Vent, i el Dia Internacional de la Dona Minera, la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui, 15 de juny, celebrem el dia d'Abraham Landelino, Bernardina, Bernardo, Leonida, Germana i Lívia, i Vito. Felicitats a tots i a totes els que celebreu el vostre sant, i felicitats també a tots i a totes els que celebreu el vostre aniversari. Ja sabem que és un clàssic fer celebracions durant aquests dies, i en la mesura que puguem, jo crec que tots ho hem de fer. Avui felicitem a la Núria López Moreno, que avui celebra el dia del seu aniversari per molts anys, Núria. Andreu Majol Rosselló, felicitats, Andreu, i que tingueu un dia meravellós. Nosaltres continuem justament aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Ho fem, com sempre, amb una mica de música. Comencem amb Danza Kuduro. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca. Una mica de ball per començar el matí de dilluns.

0: Ayonix.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
6: Las mañanas de Ràdio Montornès.
7: Doncs anem a recordar que avui, a més de parlar de l'edatisme, recordarem que la Eva Díaz repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals. També en parlarem del darrer ple municipal que va aprovar una moció en defensa del nou model de bus interurbà públic integrat i descarbonitzat i al servei dels municipis. El nostre company José Luis Cano ens parla de la primera gincana familiar dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Avui és dilluns i ens visita l'escriptora Paz Legua i ho fa, com no, amb els seus contes i ens portarà també literatura i poesia. I acabarem el programa avui amb música. És la secció que presenta cada dilluns el nostre company, el Miquel Zafra. El Miquel parla aquesta setmana amb Carlos Coronado sobre el disc Melodies del Retiro. I tot això serà aquí, als matins, fins a les 12 del migdia. Doncs anem a la informació de servei, avui directament a la farmàcia de Guàrdia. La farmàcia que romandrà fins a 7:45 de la nit és la farmàcia Moreno, a l'avinguda 11 de setembre, número 38. I per qualsevol emergència recordeu el 112 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local, al 935721110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

Comercial Solar, centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs ara sí, anem al temps. Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució amb ruixats acompanyats de tempesta al Prepirineu, que seran localment forts, amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent que podrien arribar també a la depressió. Avís per possibles acumulacions a la depressió i al Prepirineu de 15 a 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures diurnes se mantenen sense canvis al litoral i baixen lleugerament a l'interior, quedant-se les màximes als 34 graus a Rubí i Manresa, 33 a Sabadell, 32 a Igualada, 31 a Vic, 30 a Barcelona i Mataró, 29 a Vilanova i la Geltrú. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i fins demà. Nosaltres repassem tres titulars. Catalunya rebrà 30 milions del govern per climatitzar hospitals i centres de salut. La vicepresidenta tercera del govern i ministra per la transició ecològica i el repte demogràfic, Sara Ahrensen, ha anunciat que Catalunya rebrà 30 milions d'euros per climatitzar i millorar l'eficiència energètica d'hospitals, centres de salut i altres equipaments públics relacionats amb la sanitat. Doncs una bona notícia. Per altre costat, els docents es mobilitzen, milers de persones al carrer abans de decidir les protestes per al curs vinent. Unes 25.000 persones segons els sindicats, 7.000 segons l'Ajuntament, s'han manifestat en una reivindicació àmplia a Barcelona. Els docents es tornen a manifestar ahir diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem la emergència social i educativa" a la darrera mobilització abans del final de curs. Després de l'aturada, durant l'estiu, avisen que començaran el curs que ve amb més vagues i mobilitzacions. Seguiran la línia de les protestes actives a Madrid i al País Valencià. Unes 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons l'Ajuntament, s'han concentrat des de les 11 del matí als Jardinets de Gràcia i han marxat pel Passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Els sindicats convocats fan als parlaments per reclamar un gran acord per a l'educació pública i defensar tots els serveis públics i drets socials. I milers de persones protesten també a Ginebra contra la cimera del G7 que comença avui a França. El govern francès no ha permès cap manifestació en el seu territori i és per això que la marxa s'ha fet a Suïssa, prop de Evian-les-Bains, on se celebrarà la cimera. Milers de persones han participat ahir diumenge a Ginebra a la darrera manifestació de protesta autoritzada per les autoritats contra la cimera del G7. Doncs la marxa l'han organitzat el col·lectiu No al G7, que agrupa més de 60 associacions, sindicats i grups d'esquerra, entre els quals també hi ha una flotilla en suport a Palestina. Aquestes són algunes de les notícies destacades del dia.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Doncs anem directament ja amb la informació que ens porta avui el José Luis Cano, el nostre company que aquest cap de setmana ha estat gaudint de la gincana del Mas 30 Cosmos. Bon dia, José Luis.
1: Bon dia, Núria. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, José.
1: Doncs sí, l'he gaudit perquè pràcticament
0: l'he fet. Perquè te l'has treballat, no?
1: L'he fet perquè hi vaig estar tota la gincana.
0: Mare meva!
1: Des de les 10 del matí fins a les 12. O sigui, ho vaig veure tot, eh? O sigui, no vaig fer les proves, però les vaig veure.
0: T'ha agradat, no?
1: Va estar molt bé, la veritat, molt ben organitzada. Les gincames són complicades, no?, de coordinar tantes sí. proves, tants materials, tantes persones, i a més si fa calor, no?, com feia ahir, un cap de setmana molt calorós, però va estar molt bé, sí. Ha estat un cap de setmana molt intens, de molta activitat al poble.
0: I tant.
1: Nosaltres des de la ràdio tenim els recursos que tenim i només hem pogut estar en aquesta gincana, però sí, un cap de setmana a tope amb un tornés.
0: Doncs va, explica'ns una mica com va anar aquesta gincana.
1: Doncs sí, perquè fa la gincana va ser un èxit total d'aquesta primera gincana familiar dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Tot i la calor, ahir al matí al voltant de 110 veïns i veïnes, entre infants, pares i mares, dividits en 15 grups, van participar en les proves. Una proposta que va comptar amb la col·laboració de l'associació Bruixes Montornès. Des de les 10 del matí fins aproximadament les 12 del migdia, les famílies van recórrer carrers i places del centre del poble per intentar completar el total de 15 proves proposades. Hi havia jocs d'aigua, endevinalles, codis QR, proves de pilota i fins i tot un ball de bastons. Tot plegat tenia com a fil conductor la història de 5 dones de Montornès que van ser acusades de bruixeria per un mag i van desaparèixer. Un cop acabada la gincana, vam poder parlar amb una de les veïnes que van proposar i organitzar l'activitat dins dels Més 30 Cosmos. Escoltem Tania Serrat.
3: Fem una valoració molt bona perquè, bueno, hi ha molta afluència de persones, han gaudit molt, o sigui, el feedback és bastant bo, tot i que fa molta calor, però he intentat fer en jocs on hi havia ombra i estiguessin bé els peques, i jo crec que la valoració ha sigut molt positiva. Crec que hi ha moltes activitats, tant per joves, per infants, però per famílies encara falten coses, i llavors fer aquestes coses amb famílies que els papes participi i puguin portar els seus fills amb ells, o sigui, jo crec que bueno, s'ha d'apostar per tot això.
1: El grup de Sergio Fernández, Martí Manzanares i Biel Manzanares va ser un dels que van participar en la gincana. A ells els va agradar especialment els jocs d'aigua.
4: M'ha agradat perquè feia calor, però hi havia jocs que et mullaves i ja no tenies tanta calor. I el joc que més m'ha agradat ha sigut la capa culta, perquè posaves un got i el tenies que pisar com una fusta i sortia volant el got i l'altra la tenia que agafar el got.
5: A mi també m'ha agradat molt el que ha dit el Sergio, perquè era com que tiraves un got amb una catapulta i l'agafaves amb la mà i a vegades et refrescaves amb aigua.
6: És molt xulo perquè hi ha vegades que els nens no poden jugar tants, perquè per exemple el Sergio té un germà ja més gran i no pot jugar tant, i això fa que puguin jugar més amb els seus amics.
1: Precisament els jocs d'aigua i les proves de pistes van ser les que més van gaudir la Clàudia Aguilera, l'Alan Fernández i l'Oliver Aguilera.
7: Ha sigut molt xulo. Les coses d'aigua i això.
8: Ens ha agradat molt els jocs d'aigua. També quan havíem de buscar pistes per aquí, per la Pau, ha sigut molt guai.
9: A mi el que més m'ha agradat ha sigut el d'aquest i els d'aigua.
1: Des de Bruixes Montornès, Jarem Martín, Carla Punzano i Ana Ramírez van afirmar que els ha estat molt fàcil col·laborar amb el grup de mares de la gincana i van dir que és important donar a conèixer la història de les bruixes als infants.
10: Ha estat una experiència molt xula, perquè ens van demanar col·laboració amb tot el tema de la història de les 5 dones que van haver-hi aquí a Montornès, i ha estat molt fàcil treballar amb elles, perquè elles ja tenien una idea, nosaltres vam aportar altres, i ha estat tot molt fàcil.
11: També les famílies han estat molt agraïdes, els nens s'ho han passat molt bé. Jo crec que als nens també la història de les bruixes i del mag els ha agradat molt, i bueno, el que han dit és una manera de fer conèixer la història d'unes dones que van viure aquí a Montornès fa molts anys, i jo crec que els nens ho han gaudit molt.
2: Per nosaltres és molt important donar aquesta història i que aquests nens i nenes coneguin, pues, que en un passat hi havia dones que van ser executades, van ser assassinades per simple fet de ser dones o de tenir una idea pròpia, i donar aquesta idea a aquests nens i nenes és una forma també d'educar en les generacions que venen ara mateix.
1: Com dèiem, les proves de la gincana familiar van acabar cap a les 12 a la plaça de Pau Picasso. A moda de tancament, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen van oferir un espectacle que és el que escoltàvem de fons, no?, en aquestes declaracions. Mm-hmm. Les activitats dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos 2026 del Departament Municipal de Participació Ciutadana continuaran a la tardor amb una altra festa Stopping 80s Remember i la segona edició de la festa Halloween al barri de Mansó Caldés. Així que haurem d'esperar fins a la tardor per continuar gaudint d'aquestes activitats del Més 30 Cosmos. I en quant a aquesta gincana, doncs, primera edició, molt exitosa. La veritat és que feia patxoca veure la gent
0: tantes
1: pel
0: famílies.
1: Poble, amb els mapes, gaudint, sí.
0: Gràcies, José Luis, fins aviat.
1: Fins aviat.
12: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
13: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
12: Ràdio Montornès.
13: La ràdio d'aquí.
0: El ple municipal ha aprovat una moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. Tots els grups municipals l'han votat a favor, tret del PSC, que s'ha abstingut. El document l'ha presentat Montornès en Comú i durant la sessió va rebre aportacions d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes. El text es declara el desacord de l'Ajuntament amb el Decret Llei 5/2026, dictat per la Generalitat, que diu que les concessions actuals a les empreses de bus es podrien prellogar durant 6 anys més. Això impediria noves licitacions amb millores relacionades amb les flotes de vehicles i recorreguts. L'alcalde i membre de Montornès en Comú, José Montero, a la sessió plenària va denunciar la situació actual que pateix Catalunya en matèria de transport públic.
14: El govern de la Generalitat ha reconegut que el sistema està tensionat, amb corredors saturats, manca de vehicles, flota envellida i molt poc descarbonitzada. El mateix govern ha afirmat que Catalunya disposa actualment d'uns 1.600 autobusos interurbans, quan el que caldrien aproximadament 1.900, és a dir, un dèficit d'uns 300 busos. També ha reconegut que la flota interurbana no arriba ni al 2% de la descarbonització. Aquestes dades mostren que no som davant d'un problema puntual, sinó davant d'una manca de planificació acumulada. Catalunya ha superat els 8 milions d'habitants, però una part important de les seves infraestructures, serveis i planificacions de mobilitat continuen responent a una realitat demogràfica territorial de 6 milions. Aquest desajust es tradueix en més temps d'espera, vehicles saturats, menor fiabilitat, més dependència del vehicle privat i més desigualtat territorials.
0: A més, a la moció, Montornès reclama una nova línia de bus express que vagi des de la Roca a Barcelona, passant, entre d'altres municipis, per Montornès. Tornem a escoltar José Montero.
14: Històricament, sempre hem reivindicat una millora de la xarxa de bus interurbà i la Generalitat responia que el nou concurs general previst per licitar els serveis del 28 era una oportunitat que permetia respondre a les nostres demandes i millorar a fons la xarxa de bus. Cal recordar que el Vallès Oriental acumula dèficits de transport públic històrics, a diferència d'altres comarques que han millorat molt més. En aquest sentit, tots els municipis del nostre entorn venim reclamant la línia Bus Express des de la Roca del Vallès, passant per Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Mollet, La Llagosta i fins a Barcelona. Aquesta línia relligaria amb transport públic als nostres municipis i seria una opció fabulosa per anar a Barcelona.
0: Com dèiem, hi ha grups que durant el ple van fer aportacions al text i a la moció. Una d'elles va ser Esquerra Republicana de Montornès. El seu regidor, el Sergi Martínez, va demanar que l'energia que mogui la nova flota es generi de manera local i no dependre així d'oligopolis.
15: Que la transició cap a un model de bus interurbà de zero emissions no es pot limitar únicament a la substitució del sistema de propulsió de vehicles, sinó que ha d'anar necessàriament acompanyada d'una visió integral de sobirania energètica. En el context actual d'emergència climàtica, el nou model de concessions ha de garantir que l'energia que mou aquesta nova flota provingui de fonts totalment renovables i generades de manera local. Cal aprofitar la transformació de les infraestructures vinculades al servei per equipar les cotxeres, estacions i bases operatives amb sistema d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum, que aquest pas és essencial per assegurar que la descarbonització del transport públic no es tradueixi en una nova dependència de grans oligopolis energètics, sinó un model resilient i autosuficient. A més, aquesta profunda descarbonització de la xarxa ha d'actuar com un autèntic motor econòmic pel nostre territori.
0: Des del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado va posar sobre la taula que Montornès tingui zones declarades de baixes emissions.
16: Nosotros podríamos llegar a ser un municipio con zonas de bajas emisiones. ¿Por qué no? Podríamos plantearlo. Es una de las cosas que a lo mejor obligaríamos a las empresas que pasan por nuestro municipio a tener conciencia de lo que tienen que hacer. ¿Es una de las maneras de apretar? Sí, yo creo que sí. Pero claro, al vecino le vamos a crear un problema que no es lo que nos gustaría. Pero sí que a la hora de hacer alguna presión, no creo que este tipo de mociones le preocupe a un gobierno como el que hay ahora en la Generalitat. Porque ya viene esto, como bien he dicho, históricamente de atrás. Ahora tienen que trabajar para que vaya para adelante y sea mejorable. Lo digo porque nosotros está claro que estamos de acuerdo con la moción, de hecho la votaremos a favor, pero nos gustaría que desde nuestro propio municipio seamos capaces de llegar a un consenso en el tema de zonas de bajas emisiones para intentar obligar a las empresas que pasan por nuestro municipio a que no sean, a que no sean carbonizados.
0: Lluís Ramos, regidor de FEM Montornès, va afirmar que estaven totalment d'acord amb les demandes de la moció.
17: Fa anys que reclamem la creació d'una línia que ens connecti amb Barcelona i amb els municipis de l'entorn mitjançant un servei express. I aquesta proposta l'hem aprovat en aquesta mateixa taula diverses vegades. Apostar per una mobilitat més sostenible no és només desitjable, sinó una prioritat que ha de guiar l'acció pública. En aquest sentit, moltes de les demandes que hem anat plantejant al ple s'han vinculat sempre al final de l'actual contracte i l'oportunitat que representa una nova licitació per redefinir el servei. Tanmateix, aquest decret es limita a obrir la porta a l'ampliació de les concessions actuals a grans operadores, que concentren bona part del servei de mobilitat, permetent-ne la pròrroga fins a un màxim de 6 anys, sense garantir els canvis que considerem necessaris. Per això, i per tot el que ja ha dit l'alcalde amb la moció, que compartim plenament, votarem a favor.
0: El regidor del Partit dels Socialistes, Marcel Collado, va explicar les seves esmenes a la moció, com la creació d'un debat sobre el futur model de gestió del transport públic i augmentar la freqüència de la línia 601.
18: Hem manifestat que paral·lelament al desplegament del decret s'iniciï un debat sobre el futur model de transport públic que inclogui alternatives de gestió, control públic, la transparència econòmica, la descarbonització real, els drets de les persones usuàries i la participació municipal. I pel que fa al punt quart, que exigeix una descarbonització real del bus interurbà, hem esmenat garantir una descarbonització real i progressiva del bus interurbà d'acord amb els requeriments ambientals establerts al Decret Llei 5/2026, utilitzant prioritàriament els vehicles de zero emissions. Perquè també hem de tenir en compte que no tots els vehicles són adients per tots els tipus de recorregut, depèn de la línia, no, els vehicles de zero emissions no poden, no són del tot eficients, no? I després, per últim, com comentava el tema de la freqüència de la línia 501, ampliar aquesta freqüència.
0: Finalment, l'alcalde José Montero va recordar que ja han traslladat a la Generalitat les dificultats en matèria de mobilitat que té Montornès.
14: L'altre dia va venir el conseller d'Indústria i Treball, que evidentment no és el seu tema, però sí li va plantejar que una de les dificultats de mobilitat són els treballadors i treballadores del nostre territori, i avui mateix hem tingut la visita del David Agustí, que és el director de Serveis Territorials de l'àmbit local de la Generalitat, i també li hem explicat, i ell ens ha dit que tenim raó, per tant, que la Generalitat efectivament ho té present i que ara hi ha unes circumstàncies complexes. També ens ha dit, i obrim els ulls, que amb pressupostos nous la Generalitat canvia la mirada de tot, i per tant no es tenia i no se sabia si seria una certesa. Ara que ho és, bueno, doncs tot pren una nova mirada i que segurament hi ha coses que fins ara no eren possibles i que a partir d'aquests moments estarien més a prop, i per tant aquí és interessant.
0: Pel que fa a la connexió amb Rodalies, Montero va indicar que l'abaixador de Montornès Nord apareix al pla d'infraestructures de la línia orbital, les obres de les quals estan previstes que comencin a l'any vinent. Respecte a les zones de baixes emissions, l'alcalde va explicar que no són demandes que es facin des dels municipis, sinó que les directrius arriben des del govern estatal i europeu i per a municipis amb més de 50.000 habitants. La moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat, i al servei dels municipis, recordem, s'ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals, tret el del PSC, que s'ha abstingut. Podeu escoltar totes les intervencions d'aquest punt i de la resta de l'ordre del dia al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.
12: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
19: La ràdio d'aquí.
20: La ràdio d'aquí.
12: A la butxaca.
21: A la butxaca.
22: radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
12: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Eva Díaz repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals. Així ho han votat per unanimitat a la darrera assemblea local del partit. Eva Díaz va entrar a l'Ajuntament com a regidora de l'oposició a l'any 2011 i des del 2015 ha encapçalat la candidatura socialista a Montornès. Aquesta serà la quarta vegada que ho fa. En declaracions als mitjans de comunicació, Eva Díaz ha afirmat que per ella és un orgull rebre la confiança de la militància i ha dit que es veu amb possibilitats de millorar els resultats de les properes eleccions.
23: Sempre és un orgull i sempre fa molta il·lusió que els companys et recolzin sense cap escletxa. A veure, quan tu et presentes i reps tota la confiança de la militància, doncs això et reforça i et fa duplicar la teva il·lusió i les ganes de fer-ho, no? De fer-ho bé per representar-los de manera digna i coherent. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb millors perspectives, amb millor... No sé, ens dona la sensació que anirà millor, que podem créixer, que podem tenir més espai, i això doncs, ens anima i bueno, el projecte s'ho val i aquí estem barallant pel projecte tot el que puguem.
0: La portaveu i candidata socialista ha explicat que el proper pas serà escollir un equip de persones i treballar en el programa electoral. Segons ha dit, el programa seguirà la línia dels darrers anys, tot i que ha avançat que es vol posar més l'accent en matèries com l'habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat. Escoltem a Eva Díaz.
23: Algunes coses han canviat. Per exemple, l'habitatge ha pres molt més protagonisme, per tant hem de posar més l'accent en facilitar i en poder aconseguir l'habitatge. A més, el govern de la Generalitat ens dona aquesta oportunitat amb el pla Hàbitat. Llavors, nosaltres creiem que per aquí podríem dibuixar algunes línies més ambicioses. I bé, tenim bueno, doncs alguns matisos als projectes que es presenten de pla de barris o de, o de mobilitat, que també és un tema que ens interessa molt, i sostenibilitat, que són temes que estan com molt ara molt candents, molt importants, i que hem de donar solucions, perquè hem arribat a un punt que hem de donar solucions molt més atrevides de les que havíem donat fins ara.
0: En relació a l'experiència d'Eva Díaz com a regidora de l'oposició des de 2011, la candidata ha apuntat que en aquest temps ha après molt i que especialment en aquest darrer mandat el seu partit ha pogut influir. A més, Díaz ha declarat que ara mateix l'equip de govern està esgotat i ha dit que és el moment de canviar.
23: Hem après molt, hem fet oposició, hem intentat sempre fer una oposició responsable. És veritat que els primers mandats amb una majoria absoluta era bastant difícil, va ser una època més complicada. És veritat que aquests dos últims mandats, sobretot aquest últim, l'anterior al final era gairebé una majoria absoluta, doncs hem pogut influir i hem pogut posar la nostra marca a molts dels projectes que es fan al municipi, i clar, això també doncs et dona una embranzida, perquè dius, bueno, pues, sí que és veritat que pots millorar projectes o pots portar-los cap a el que tu representes o el que tu creus. Hi ha un cert cansament, hi ha un equip de govern que porta molt de temps, hi ha un projecte que està esgotat, que li manquen algunes idees, o nosaltres sempre pensem això, la planificació, bueno, no acaba de rutllar. Llavors nosaltres pensem que és el moment de canvi, que la gent comença a pensar que potser és el moment de canviar, no?, per alguna cosa que tingui més il·lusió, més ganes, més idees.
0: La regidora i candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals va participar en el Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental i el Moianès. A l'acte es va aprovar les 10 primeres candidatures socialistes del territori, entre les quals hi ha la de la Eva Díaz.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
19: Radio Montornès, 91.2 de la FM.
20: Notícies en xarxa.
21: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores, i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
24: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
21: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2%, i el preu del petroli també s'ha reduït fins als $83 el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres, amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, i de fet avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys set fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: La cultura.
1: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
0: La de qui escriu i la de qui assaja.
1: La de qui busca i la de qui escolta.
0: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
1: La que pren vida perquè tu hi ets.
0: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
7: Silenci, sisplau.
8: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
9: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornès con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
0: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí. La ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I ara sí, ja el tenim aquí, és el Miquel Zafra que parla aquesta setmana amb el Carlos Coronado sobre el seu nou disc, Melodies del Retiro.

Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès ens envoltarà tota l'estona la melodia que donen les sis cordes d'una guitarra, i és que avui repassem el treball discogràfic d'en Carlos Coronado, Melodies del Retiro. Carlos Coronado, bon dia i benvingut a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: estan molt lluny, no, del flamenc en molts sentits. I bueno, era una proposta que havia de fer, perquè era música que tenia des de feia molt de temps en el cap.
1: Mm-hmm. Carlos, aquest treball és un treball teu, personal, un projecte propi, però tu estàs involucrat amb d'altres projectes musicals també. Aprofitant que estem parlant amb tu i ja hem parlat amb algun d'aquests projectes que s'han donat a conèixer també aquest mateix any, explica'ns tu mateix, amb quines altres aventures musicals està en Carlos Coronado involucrat?
0: Bueno, estic en diverses, però hi ha una molt recent, que és la de... Bueno, la del Trio Tico, que és un projecte que tenim amb en Jordi Morell i en Guillem Soler. És un trio, diguem, de jazz flamenc. Jo sóc el guitarrista, clar, i després tenim el baixista, que és en Guillem Soler, i en Jordi Morell a la bateria. És un grup que tenim des del 2022, i vam considerar que ja era oportú fer un disc amb música pròpia. I estic molt content. Després tinc altres projectes també amb la Mandy, que és una gran cantant, projectes de poesia també. La veritat és que estic molt content, estic fent moltes coses.
1: Com et queda temps, amb tantes coses que fas, com et queda temps per poder composar els teus propis temes, les teves pròpies composicions? Perquè m'imagino que amb tanta feina no ha de ser fàcil trobar espais per dedicar-se a la creació d'un mateix, no?
0: Bueno, això, lo de la composició, és una cosa molt, molt relativa, perquè hi ha peces que sorgeixen conforme vas tocant i improvisant, ja vas definint peces. I, per exemple, hi ha una peça a l'àlbum que es diu Luna, que és... És un bon exemple de peça que es va fent sola, no? amb improvisacions que vas fent un dia i un altre, doncs al final les uneixes i acaben convertint-se en peces tancades, no? I després hi ha altres que costa més, que són peces més intel·lectuals, en el sentit que requereixen de molta atenció de posar més hores a nivell racional. Però hi ha altres que sorgeixen així d'un dia per l'altre.

0: Aquí estem escoltant precisament aquest Luna que ens destacava ara mateix en Carlos Coronado, un tema nascut de la improvisació, com ara ens comentava ell mateix. Carlos, un treball discogràfic que conté 13 cançons molt treballades com a instrumentista per la teva part, com també a nivell sonor. Parlem una mica d'aquesta vessant més sonora. Com vas enregistrar aquest treball discogràfic?
1: Està enregistrat al Vilablareig, al local de Marc Pinya. I em va ajudar molt en Marc Pinya i l'Esteban Scandron, que és un gran tècnic, també. I la veritat és que estic molt content amb el so, perquè quan graves amb guitarra, doncs pots fer...

0: molta feina fàcilment, perquè al final es tracta d'un instrument, no? I no estàs tan limitat. Bueno, pots treure un bon so amb poca cosa. Però, evidentment, em preocupava molt el moment en què vaig decidir incorporar el quartet de corda. Doncs aquí, clar, el so és importantíssim, que no es mengi la sonoritat de la guitarra, la presència i tot això, les dinàmiques. I la veritat és que estic encantat tant amb el so de la guitarra com el del quartet i en el conjunt.
1: Mm-hmm. Parla'ns una mica aquest quartet de corda, que són els altres convidats en aquest projecte de Melodies del Retiro.
0: Mira, és un quartet de corda tradicional. Per tant, són dos violins, que són la Montserrat Martos i la Claudia López, la viola, o sigui, una viola, que és la Judit Terribas, i un cello, que és en Jordi Pérez. I són companys del conservatori, del Liceu. Jo vaig estudiar fins l'any passat al Conservatori del Liceu de Barcelona i són companys d'allà, excepte la Judit, que va estudiar a l'ESMUC. Però els altres sí. I són amics meus i, bueno, principalment els vaig tenir en compte perquè toquen molt bé.
1: Mm-hmm. Però és el primer projecte que feu junts.
0: Sí. Sí, perquè jo de fet no havia tocat. Sí que havia fet, per exemple, la Montserrat Martos, la violinista, ja toca a dues peces del meu anterior disc, però el màxim que havia fet amb cordes en un projecte era tocar duet, guitarra-violí, i això és una cosa nova perquè, bueno, també requereix de moltes hores de composició. O sigui, això, el del quartet sí que fa una altra cosa, és una cosa que sí, no pot ser espontània. Vull dir, es tracta d'una cosa molt treballada, molt meditada, dedicar hores davant del portàtil, veure com sona i tot.

0: Aquí estem escoltant una altra de les peces que trobarem en aquest treball discogràfic, porta per títol Alma, aquest nom i aquest títol d'aquesta peça. Carlos, consideres que has posat tota la teva ànima en aquest treball discogràfic de Melodies de Retiro?
1: Sí, sí, per veritat és possible. Mira, que és un disc que és, diguem, la banda sonora de la meva vida. I jo quan vaig començar a tocar, perquè vaig començar relativament tard, cap als 14-15 anys, m'he donat compte de que en aquest disc està condensada, diguem, la música que jo sempre vaig somiar en fer. I això és preocupant també, perquè per una part, ostres, et desanimes a nivell de que potser ja no tens al·licient, no?, per composar altres coses, perquè bueno, tot el que composi a partir d'ara serà una espècie de refrito, no?, de tot el que he estat fent amb aquest àlbum. També tinc una altra peça que es diu Ànima, sí, tinc Ànima, que està en el primer disc, i Alma, que està en aquest. No? Tenen essències molt diferents.
0: Mm-hmm. Et parlaves ara, Carlos, dels teus inicis amb 14-15 anys. Recordes la teva primera guitarra?
1: Sí, i és una guitarra elèctrica, que conservo. Jo vaig començar tocant amb elèctrica. Bueno, de fet, clar, la primera que em van comprar, elèctrica. Jo ja havia tocat una guitarra clàssica a l'escola de Frederic Martí, o sigui, a Palafrugell. Havia tocat una ja un any o dos abans, però clar, la meva primera guitarra com a tal va ser una elèctrica que conservo aquí a casa.
0: Mm-hmm. Va ser un regal?
1: Sí, un regal. No recordo de què. Pel meu aniversari crec que va ser. Mm-hmm. Pel meu aniversari. I, bueno, ja m'ha fet molta il·lusió. Jo vaig estar tocant durant molts anys elèctrica, jo. Em vaig passar cap als prop dels 20 anys, o sigui, passat 5 o 6 anys, no em vaig passar, diguem, a la guitarra clàssica, no? Bueno, una cosa especial, perquè habitualment quan et dediques ja, o sigui, quan entres en un instrument bastant tard, com als 14-15 anys, ja considera un que és massa tard, no?, per dedicar-se plenament a un altre, perquè estem parlant de que la guitarra elèctrica és un instrument completament diferent al de la guitarra clàssica o flamenca. Mm-hmm. És com començar de zero. Per tant, bueno,
0: una evolució curiosa. Normalment hi ha molta gent que comença amb una clàssica i acaba derivant després a instruments més electrificats. Mm. I en el teu cas ha estat al revés. Vas començar electrificat i has acabat amb l'essència de la guitarra clàssica, no?
1: Sí, sí, i cada cop a part també no toquen menys notes, però, ostres, procurant buidar, no?, que el silenci tingui un valor cada cop més important, també. De fet, això es nota molt a les dues peces que heu posat, les tres, Luna i Alma, vull dir, són un exemple d'aquestes peces de, vull dir, que el silenci té un paper molt important. Després hi ha altres més, bueno, que són diferents, sobretot quan entra el quartet de corda i tot això, però són peces que el silenci és molt important, i en aquest sentit, clar, venir de l'elèctrica, del soroll, no?, de la intensitat, doncs, ostres, gradualment estic tirant cap a aquest altre terreny. Mm-hmm. És introspectiu.
0: En el disc trobem també un nom propi, una cançó dedicada al mestre Toti, en aquest cas a Toti Soler. Des d'aquí que hem tingut l'oportunitat de parlar amb ell d'alguns dels seus projectes personals, musicals, tan amablement també ens ha atès, i a més valorem des d'aquí molt la figura d'en Toti Soler dins de la música i sobretot també com a instrumentista amb la guitarra. Què representa per tu en Toti Soler perquè li hagis dedicat un tema?
1: En Toti Soler, a part de ser un gran amic meu, en tot és per mi probablement, o sigui, que conegui personalment el músic més lliure que jo he conegut, potser. I després també ostres, jo valoro molt com a compositor per la qüestió aquesta de el valor del silenci. El valor de l'espai, no?, de tocar amb més calma, de dir més amb menys. I és, bueno, aquest disc, no només aquesta peça, no?, de Mestre Toti, que després en el minut 2 evoluciona, no?, i es converteix en una altra cosa amb l'entrada de les cordes, sinó tot el disc és està fet d'una manera que recorda molt, o que, bueno, fa gala de la influència que he tingut d'en Toti. La veritat és que és el guitarrista que més escolto. De fet, es podria dir que junt amb Enrique Emi, que és un guitarrista flamenc, i amb en Vicente Amigo, només escolto aquests tres guitarristes, i jo el valoro molt. Com a músic va molt més enllà, és una figura que per mi va molt més enllà de la guitarra. El valoro molt com a guitarrista, evidentment, però jo crec que té un valor incalculable i molt més alt com a compositor.

0: Aquí estem escoltant aquest tema, que porta per nom Mestre Toti, nom propi d'en Toti Soler, una inspiració d'en Carlos Coronado cap a la figura d'aquest gran guitarrista d'en Toti Soler. Aquest treball discogràfic que avui estem descobrint, juntament amb el seu creador, amb Carlos Coronado, Melodies del Retiro, ha estat editat pel segell Microscopi. Podem trobar en format físic aquest treball discogràfic o només el trobem en plataformes digitals?
1: Sí, sí que es pot trobar. Es pot trobar en format físic. La millor manera d'adquirir-ho és o venir a un dels meus concerts i comprar-ne un, o si no, a la pàgina web també de Microscopi, de la discogràfica, també el podeu trobar. Per tant, sí.
0: Això et volem preguntar també ara. Ens parlaves dels concerts d'en Carlos Coronado per conèixer aquests temes i descobrir-los en primera persona. A on et podem trobar? Tens dates ja tancades en el que queden d'aquestes setmanes que vindran ara d'estiu?
1: Sí, de fet tinc concerts, clar. De fet estan anunciats tots a la meva web, a la pàgina web. Els podré trobar. Tinc l'agenda. Però, bueno, tinc concerts amb diferents projectes. Però aquesta música es podrà escoltar, per exemple, el dia 19 de juny a Sitges, després a Castelló d'Empúries el 23. Vull dir, tinc una sèrie de concerts on tocaré aquesta música i estaré sol.
0: Doncs estarem ben atents a aquesta pàgina web d'en Carlos Coronado per conèixer aquestes novetats i sobretot aquestes dates de concerts per gaudir de la seva música en directe. Carlos, estem pràcticament arribant al final del repàs de Melodies del Retiro. D'aquestes 13 peces, quina destacaries com a peça possiblement més complexa que puguis dir et va resultar més difícil a l'hora d'interpretar o que valoraries per sobre d'alguna altra?
1: A veure, per interpretar és que Hi ha peces que guanyen molt en directe, com el Nocturn. Tinc un Nocturn, que és la tercera peça del disc, que està basat en el pal de Taranta, que és una peça que ha arribat a un punt, o sigui, totes les peces comencen de manera molt, molt, molt lenta i després van agafant força i intensitat. I quan aquesta l'agafa, és brutal. I és molt intensa, i tècnicament és molt exigent. Ara, jo diria que peces com, per exemple, la primera, que és un preludi, que de fet es diu preludi, és una peça que em va costar molt perquè va ser la primera que vaig fer escrivint a quartet. No hi ha guitarra. Per tant, clar, soc jo que he composat sempre amb guitarra, de cop i volta em trobo en una situació en la que no puc fer ús de la guitarra per composar. I va ser tot un repte. Per tant, jo diria que aquesta, que casualment és la meva preferida, també. Insisteixo en que no hi ha guitarra.
0: Doncs farem que aquest preludi la gent el descobreixi o bé apropant-se a les seves plataformes per conèixer tot el treball discogràfic sencer o bé en concert, com tu dius, que m'imagino que ha de ser molt especial i cada concert segur que, tot i que les peces siguin les mateixes, segur que en cada concert poden sonar diferents segons l'atmosfera que es crea, no?, en aquell moment.
1: Sí.
0: Amb Nocturno Sexto ens quedem. Carlos Coronado, ha estat un plaer que avui hagis passat aquest matí amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès compartint aquest Melodies del Retiro.
1: Un plaer, el meu. Moltes gràcies. I ja ens veurem.
0: Parlarem i segur que també descobrirem els altres projectes que Carlos Coronado està involucrat, com Trio Tico, amb qui ja vam parlar també fa unes setmanes enrere, i avui hem descobert el seu projecte més íntim i personal, com és aquest darrer treball discogràfic Melodies del Retiro. Carlos Coronado, fins aviat, una abraçada.
1: I ens veiem, moltes gràcies.

0: I arribem al punt i final. Hem començat recordant que avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús, i després d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra, amb aquesta entrevista musical amb el Carlos Coronado, marxem. Recordeu que tornem demà, dimarts, que tindrem secció de coaching i que també tindrem esa connexió habitualment fem els dimarts amb el Miqui. Em sembla que demà Més que connexió serà en directe i serà aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès, i arriba el moment de marxar, d'acomiadar-nos. Fins demà, que tingueu una bona tarda de dilluns 15 de juny, i ja sabeu, la companyia de la ràdio les 24 hores del dia. A nosaltres ens podeu tornar a escoltar de matinada, de 1 a 3 de la matinada, al Territori Nocturn. Bona tarda, Miquel, i fins demà.
1: Bona tarda a tothom, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i l'assignatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill Ial. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
0: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Estàs escoltant
10: Ràdio Montornès 91.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltó vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, la Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
3: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i mantenir-me a mi aquí en un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a la Divarian tenim 130.000 euros, van dir, doncs ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre.
2: El sindicat de l'habitatge, que al gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
1: Gràcies, Betty. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant: la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional i per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té a veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, doncs aquest dia tens ulleres, doncs pren-te la cua de cavall, no? Doncs això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb l'emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sapiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient
1: Sí,
0: simplement
1: sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit amb un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvinguda sigui. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia, has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó,
0: Sí.
1: per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre'ns més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li pues, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu et treus el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ha ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre, anem
1: No tenim temps
0: improvisant
1: d'aprendre.
0: i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més
1: Bueno,
0: remei.
1: pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, ta, ta, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta és la...
0: Sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
1: No t'ho
0: bastant...
1: creguis.
0: Eh?
1: No t'ho creguis. Jo crec que no. Jo crec que a la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar-hi, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i les seves, la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles de intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo sóc el papa Francisco, quan va descansar, sempre deia: jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal. Bueno, aquestes són el prototipus de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir: vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan, són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més bueno, adients a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? Vull dir, de fet, la contrària és avui en dia és allò dels WhatsApps es carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un WhatsApp, en el que sigui i es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar amb tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Teniu el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures?
1: Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents, sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat, de llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de la humanitat com a tal.
0: Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, doncs, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com La República de Plató o La illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu, sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura, i ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra

0: crítica i reflexiva, que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per acercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han ofreixat l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les d'Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
19: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
0: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
22: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
21: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
2: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
5: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
2: Des de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
6: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
2: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
0: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio al Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
0: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
0: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
24: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
23: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
25: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
26: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlin era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
25: I el Vila-sana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina, i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
25: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'Hockey Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final al millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
25: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros precisament. És la segona de la història del club mariner.
8: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Informació. Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
27: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
13: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
27: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
13: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
27: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
13: M'ha fet gràcia,
27: ja.
13: Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
27: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
13: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que se'l viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
27: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
13: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
11: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
14: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
25: Amb la Champions del Barça en vol, la 13ª de la seva història, i la de l'Atlètic Barceloneta en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols, que acabaran desembocant en alguna tempesta local, primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: construcció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
3: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
1: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa, israelià, ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
4: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mester Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
8: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
7: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció

0: Civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
1: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
2: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
6: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
5: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
7: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits.
8: Hem tingut més temps per aprendre coses i tot això.
5: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
1: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
10: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
9: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
1: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada set triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
11: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
13: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
12: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, a fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
14: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions de la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
1: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
16: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
17: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre. I al millor comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
16: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
18: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
19: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
18: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
20: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
21: Ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
20: Els nous contenidors tancats de moment es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
22: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
23: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
22: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
1: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. per l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
2: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
4: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín. Era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: I el Vilassana ja té la primera Hoquei-Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
6: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el playoff davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del playoff després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra, és una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez, una declaració la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'Organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsa la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb les Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
3: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que, precisament, apareix a la imatge gràfica, forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra, res tècnica d'Osona d'Acció Social.
4: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
2: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà obrir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Sí, benvingudes. Una tarda més a Ràdio Montornès. Què tal? Vinga, va, que estrenem nova setmana. Ja estem a mitjans de juny i ens queda res, res, res perquè ens entri ja oficialment l'estiu. Aquesta és la setmana en la que canviarem d'estació i en la que esperem que ens acompanyeu, com sempre, totes les tardes aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment des de poc més de les 5 i fins les 6 en punt de dilluns a divendres, aquí a 99.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Una setmana que ja comencen a acabar-se les rutines, que el col·le ja s'acaba el divendres també i que no sé si això porta alegries o una mica d'estrès. A veure què opina el nostre tècnic, el Sergi. Molt bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda. Bueno, doncs segons per qui, no? Depèn de per qui, clar.
1: Clar, jo crec que ja hi ha nens i nenes amb moltes ganes d'acabar.
2: Sí.
1: Però clar, no sé si tots els pares i mares tenen la facilitat, no?, de poder conciliar tot aquell temps que els agradaria amb els seus fills i filles. Arriba un poc el caos.
2: Sí, una mica de nervis, una mica d'estrès, casals, sí. No sé què.
1: Bueno.
2: Sí, clar, és que és juliol, agost, i fins al setembre que comença.
1: Clar, acaba el 19 als col·les, crec que els casals comencen el dia 29, per tenir una setmana aquí ja que ens queda una mica penjadeta, no? I això, des del 19 de juny, jo suposo que el col·le deu començar el dia 7, així de setembre,
2: Més o menys, sí. Bueno, també depèn dels cursos que estiguis fent, doncs uns comença una mica més d'hora, uns una mica més tard, però bueno, en qualsevol cas, jo ja no me'n recordo de quan tenia tantes vacances.
1: Jo t'ho anava a dir, jo t'ho juro que t'anava a preguntar ara mateix, que si tu, vosaltres, us en recordeu de quan teníem 3 mesos de vacances,
2: no.
1: Perquè jo no.
2: Jo no me'n recordo tampoc.
1: Jo no tinc el record que se'n fes llarg ni res.
2: Sí, jo crec que se'ls hi fan llarg als pares, als nanos
1: sí,
2: no tant,
1: Sí, que curiós, I ara potser a vegades tenim una setmana i ja diem, vinga, va, descansar, no? Ja, com que aprofitem d'una altra manera
2: ja el temps. Ja una setmana o 10 dies ja et sembla com moltíssim temps, no?
1: Meravellós.
2: Bueno, doncs en qualsevol cas, a tota la gent que està a punt d'agafar vacances, sobretot d'aquests estudiants i nanos i tal, doncs que l'aprofitin.
1: Clar que sí, que a més ara ja han acabat d'ACL, ja estan més tranquils, més tranquil·les, aquesta setmana... Que si festival de fi de curs, que si colònies, que si... Bueno, ja ni compta, ja ni compta.
2: Sí, exacte. Així que gaudir-les i ja
1: sí,
2: està.
1: Sí, sí. Nosaltres igualment no acabem, aquest divendres com al col·le.
2: Ja ens agrada, bueno, ja ens agradaria.
1: Sí, per una part sí, per una part sí, no vamos a enganyar a nadie. Bueno, per l'altra és veritat que gaudim molt totes les tardes aquí amb vosaltres, però encara ens queden un mes i per compartir totes les tardes l'actualitat del nostre poble, entrevistes... a seccions dels nostres col·laboradors i col·laboradores, vull dir que encara ens queda unes quantes setmanes per compartir junts i juntes totes les tardes aquí a Ràdio Montornès. I bé, doncs, ja posats a compartir les tardes, comencem amb la tarda d'avui. Avui hem de començar parlant d'una gincana familiar que es va celebrar ahir al centre del poble, en diferents indrets, amb proves molt divertides que es van organitzar des dels pressupostos Més 30 Cosmos. Ja és pràcticament la darrera activitat dintre d'aquests pressupostos participatius, encara ens queda una altra festa Remember Stopping, ja de cara a la tardor, però ahir va ser una activitat familiar, era el primer cop que es proposava aquesta gincana, va anar molt bé i avui us portem les veus d'alguns dels participants i de les persones organitzadores perquè us fa una idea de com va ser aquest acte. També parlarem de la cloenda de la tertúlia de poesia de la biblioteca. I és que, com també s'acaba el col, s'acaba el curs, doncs les tertúlies de la biblioteca també arriben a la seva fi. La que ha acabat aquest divendres passat és la de poesia i ho ha fet amb la visita d'un poeta i també traductor, en Melcion Mateu, que ha estat visitant l'equipament. I bé, nosaltres hem pogut parlar amb ell també i parlar amb la gent del Club de Poesia per saber com valoren aquest curs, que ja tenen ganes, jo crec, de començar el següent, fins i tot. També, com tots els dilluns, farem un repàs per l'actualitat esportiva Avui, això sí, sense el nostre company, el Sergi Casanovas, perquè el tenim de viatge, avui no podia estar amb nosaltres, però farem, hem fet els deures i farem un repàs aquells resultats que es deixen les competicions del cap de setmana de les nostres entitats esportives.
2: Que moltes deuen estar a cabanya, no, Mireia?
1: Sí, la veritat és que ja hi ha poquetes notícies, hi ha algun campionat, algun torneig, alguna cursa també, no? Ja sigui d'enduro o alguna marató de trail, per exemple, encara queda alguna coseta.
2: I alguns casals que deuen no començar a fer xup-xup ja, no?
1: Home, el dia, jo crec que comença tots el 29, sí, hi ha, a més del casal de vacances municipal, com diu el Sergi, hi ha entitats esportives que han preparat campus, casals, i que ja tenen tots gairebé. De fet, nosaltres volíem parlar amb l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, perquè a banda del casal tenen altres propostes, i és que no troben ni un moment per venir amb nosaltres, ja ens ho van dir que ho intentarien, però que anaven tan enfeinats, han preparat tanta cosa que no trobaven ni el moment de venir a parlar.
2: Estan enfeinats a darrera hora.
1: Sí. Bueno, doncs això, avui farem un petit repàs per aquests resultats i l'actualitat esportiva del poble. I avui també, que és dia 15 de juny, hem de parlar del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ho farem amb una conversa amb la regidora de Gent Gran a l'Ajuntament, la Natàlia Segura. I acabarem amb temes més alegres i que ens ho fan passar molt bé tots els dilluns, com són les batalles musicals. Avui, de nou, el José Luis Cano, el nostre company, i jo ens atrem amb duel per saber qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana, amb un marcador que està molt igualat, 11-11, després de la meva victòria de la setmana passada.
2: Avui toca desempat, llavors.
1: Sí, jo avui també m'agraden les meves propostes, eh? Aquí lo dejo, ja veurem, Sergi, que és el que dona el punt, qui ha triat les millors de la setmana,
2: ja,
1: i pràcticament de la temporada, eh? Perquè aquesta és l'última batalla del mes de juny, perquè el José Luis la setmana que ve no hi és, i l'últim dilluns de mes farem antibatalla, que
2: ostres,
1: ens agrada aquí també, eh?
2: Acabar el mes per tot lo alto, eh?
1: Exacte, posant a veure qui tria el pitjor del pitjor. Però ja en parlarem, avui de moment 11-11, a veure el Sergi qui decideix qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana. Abans d'això, vinga, que ja toca, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent es tancarà el 30 de juny. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. Les sol·licituds es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord, amb cita prèvia, o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. Hi ha dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels qui ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra sol·licitud ordinària per les famílies que el presenten per primera vegada. Les piscines d'estiu obriran del 20 de juny al 30 d'agost. Aquests dies la Brigada Municipal d'Obres està enllestint els darrers preparatius. Entre les millores introduïdes hi ha la construcció d'una escala d'obra amb barana que facilita l'entrada i sortida de l'aigua a la piscina gran. També disposa d'una grua portàtil per possibilitar, recordem, l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, tots els espais dels vestidors estan al mateix nivell i són accessibles. Una de les novetats més destacades de la temporada a les piscines serà la instal·lació d'una food truck. El vehicle s'ubicarà a l'exterior del recinte. L'horari d'obertura de les piscines estarà de dimarts a diumenge de 11:15 del matí a 8 del vespre, amb límit d'horari de bany fins a 8:15. Divendres a les 4 de la tarda s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim al riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua del riu Mugent i podran identificar la fauna i avaluar així la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge d'un tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat està adreçada a majors de 16 anys i les places són limitades. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que és una dècada és que l'escriptora Alba de Déu visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni aquest dimecres per posar el punt final a la temporada d'activitats de l'equipament. Durant la trobada, l'escriptora compartirà reflexions sobre la seva trajectòria, el procés d'escriptura i l'obra treballada als clubs de lectura. A l'acte, que començarà a les 6 de la tarda, també es farà un reconeixement a la participació i implicació de totes les persones que han format part dels clubs de lectura al llarg del curs. Per assistir-hi cal apuntar-se prèviament al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Èxit total de la primera gimcana familiar dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Tot i la calor, ahir al matí al voltant de 110 veïns i veïnes, entre infants, pares i mares, dividits en 15 grups, van participar en les proves. La proposta va comptar amb la col·laboració de l'associació Bruixes Montornès. Des de les 10 del matí i fins aproximadament les 12 del migdia, les famílies van recórrer carrers i places al centre del poble per intentar completar el total de 15 proves proposades. Hi havia jocs d'aigua, endevinalles, codis QR, proves de pilota i fins i tot un ball de bastons. Tot plegat tenia com a fil conductor la història de 5 dones de Montornès que van ser acusades de bruixeria per un mag i van desaparèixer. Un cop acabada la gincana van poder parlar amb una de les veïnes que va proposar i organitzar l'activitat dins dels Més 30 Cosmos. Ella és la Tània Serrat.
3: Fem una valoració molt bona perquè bueno, hi ha molta afluència de persones, han gaudit molt, o sigui, el feedback és bastant bo, tot i que fa molta calor, però he intentat fer en jocs on hi havia ombra i estiguessin bé els peques, i jo crec que la valoració ha sigut molt positiva. Crec que hi ha moltes activitats, tant per joves, per infants, però per famílies encara falten coses, i llavors fer aquestes coses amb famílies, que els papes participin i puguin portar els seus fills amb ells, o sigui, jo crec que bueno, s'ha d'apostar per tot això.
1: El grup del Sergio Fernández i el Martí i el Biel Manzanares van ser un dels que van participar en la gincana. A ells els van agradar especialment els jocs d'aigua.
4: M'ha agradat perquè feia calor, però hi havia jocs que et mullaves i ja no tenies tanta calor. I el joc que més m'ha agradat ha sigut la capa culta, perquè posaves un got i el tenies que pisar com una fusta i sortia volant el got i tenies que, i l'altra la tenia que agafar el got.
5: A mi també m'ha agradat molt el que ha dit el Sergio, perquè era com que tiraves un got amb una catapulta i l'agafaves amb la mà i a vegades et refrescaves amb aigua.
6: És molt xulo perquè hi ha vegades que els nens no poden jugar tant perquè, per exemple, el Sergio té un germà ja més gran i no pot jugar tant, i això fa que puguin jugar més amb els seus amics.
1: Precisament els jocs d'aigua i les proves de pistes van ser les que més van agradar a l'Alan Fernández i la Clàudia i l'Oliver Aguilera.
7: Ha sigut molt xulo. Les coses d'aigua i això.
8: Ens ha agradat molt els jocs d'aigua. També quan teníem, havíem de buscar pistes per aquí, per la Pau, ha sigut molt bo.
9: A mi el que més m'ha agradat ha sigut el d'aquest i els d'aigua.
1: Des de Bruixes Montornès, Jared Martín, Carla Ponzano i Anna Ramírez van afirmar que els ha estat molt fàcil col·laborar amb el grup de mares de la gimcana i van dir que és important donar a conèixer la història de les bruixes als infants.
10: Ha estat una experiència molt xula perquè ens van demanar col·laboració amb tot el tema de la història de les 5 dones que van haver-hi aquí a Montornès, i ha estat molt fàcil treballar amb elles, perquè elles ja tenien una idea, nosaltres vam aportar altres, i ha estat tot molt, bueno, molt fàcil.
11: També les famílies han estat molt agraïdes, els nens s'ho han passat molt bé, jo crec que els nens també la història de les bruixes i del mag els ha agradat molt, i bueno, el que han dit és una manera de fer conèixer la història d'unes dones que van viure aquí a Montornès fa molts anys, i jo crec que els nens ho han gaudit molt.
12: Per nosaltres és molt important donar aquesta història i que aquests nens i nenes coneguin pues, que en un en passat hi havia dones que van ser executades, van ser assassinades pel simple fet de ser dones o de tenir una idea pròpia i donar aquesta idea a aquests nens i nenes és una forma també d'educar en les generacions que venen ara mateix.
1: Com dèiem, les proves de la gincana familiar van acabar cap a les 12 a la plaça de Pau Picasso. A moda de tancament, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen van oferir un espectacle. Les activitats als pressupostos participatius Més 30 Cosmos d'enguany, recordem, del Departament Municipal de Participació Ciutadana, continuaran a la tardor amb una altra festa Stopping 80 Remember i la segona edició de la festa Halloween al barri de Mansó Caldés.
0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Continuem amb una altra notícia perquè la visita del poeta Màlcio Mateu ha tancat el curs de les tertúlies de poesia de la Biblioteca Rosa Leveroni. Mateu, també traductor, va guanyar el Premi Octavio Paz al 1998 amb el poemari Vida Evident i el 2014 també va guanyar el Premi Jocs Florals de Barcelona per l'obra Illes Lligades. El grup de poesia de la biblioteca, format per una desena de persones, es troba de manera mensual per llegir i comentar autors tant catalans i espanyols com d'altres països. El d'aquest mes, com dèiem, ha estat Màlcio Mateu. En Marc Prumna i en Salvador Pila són els coordinadors de les sessions. Tots dos han descrit l'obra de Màlcio com trencadora i han recomanat a la gent llegir-la.
13: L'obra final és molt trencadora. La primera és molt més estructurada en sonets i va evolucionant tota la seva poesia fins a aquest últim llibre d'Illes Lligades, que és supertrencadora i no et deixa indiferent, que diguéssim. Jo recomano, perquè fa pena que el Màlcio, per exemple, tingui només el poemari Illes Lligades a la xarxa, i en canvi d'altres poemaris que té ell, que també són molt bons, com un Premi Octavio Paz, no tingui més que 3 o 4 exemplars.
14: Curiosament, no?, el darrer llibre, no?, és completament diferent, no?, de tots els altres, no? Clar, és un home que va viure, vull dir, a Nova York, que després va anar a viure al Brasil, no? O sigui, com diu ell, no?, una poesia trencadora, no? Potser, al principi, una poesia, diguem, costa d'entendre, Però bé, molt bé, vull dir, sí, interessant,
1: Marc Pruna ha fet una bona valoració del curs de les tertúlies perquè cada cop són més persones.
13: La valoració és boníssima perquè cada cop som més integrants al club i fins i tot hi ha gent de fora de Montornès, hi ha gent de Vallromanes, hi ha gent de Mataró, hi ha gent del Bages, no?, que potser treballen aquí a prop i s'incorporen al club. I la veritat és que està molt ben organitzat, amb el poeta estranger Pau Salvador, amb el meu que és més llengua catalana i castellana, i la valoració, ja et dic, és boníssima.
1: L'escriptor i poeta Màlcio Mateu ha declarat que cada llibre de la seva obra és diferent, però en tots busca una descoberta i tracta temes com el pas del temps.
15: És una exaltació de la vida, en el fons, la poesia, i m'identifica amb el tipus de poeta que va cercant a través de cada llibre una descoberta nova, no? I llavors crec que els meus llibres són una mica diferents els uns dels altres, i algun dia m'agradaria poder acabar-ho de rodonir tot amb una obra que s'aguanteix per si sola. El tema és el pas del temps, i una mica l'estar fora de lloc també. Diria que són temes recurrents, el trànsit entre el present i el subconscient, la imaginació, la ment ens transporta i ens allunya de l'instant present, no?
1: Mateu ha opinat que a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició poètica i que aquesta continua.
15: Jo crec que Catalunya té un molt bon moment de la poesia, vull dir, hi ha molt bons creadors i molt diversos i hi ha molta activitat, no sols de la poesia per ser llegida en el format llibre, sinó de la poesia que es recita, ara fa poc va ser el Festival de Poesia de Barcelona hi havia poetes internacionals, però també d'aquí, de tota Espanya, i crec que és molt bon moment per la poesia. Crec que és una necessitat global i que en el cas de Catalunya tenim, sempre hem tingut una tradició poètica molt forta ja des de l'edat mitjana, no?
1: De fet, a la Biblioteca Rosalie Veroni, a més de les tertúlies mensuals de poesia, fa poc que s'ha creat el grup Pintar Poesia. Aquest grup es troba cada setmana i combina la literatura i la pintura. Ivonne del Pozo és una de les seves membres. Ella ens ha recordat que tenim disponible l'exposició Haiku, una imatge a tres versos, a la biblioteca fins al 22 de juny.
16: Quasi tots els dijous als matins ens trobem aquí a la Biblioteca de Montornès i tenim l'exposició fins al Sant Joan, aquí a la biblioteca, del José Luis Tàpies, el nostre company que elabora el haikus, que és un format de poesia japonesa, i també dic que està acompanyada de les seves fotografies que ha fet, són fotografies i haikus, que són aquests poemes, i també hi ha alguns dibuixos.
1: Per formar part del grup, cal que us poseu en contacte amb la Biblioteca Rosalie Veroni.

I anem amb una mica de música que ens animi aquesta tarda de dilluns, novetat musical i col·laboració destacada, és el que portem avui per començar. Es tracta d'Ana Mena i Lola Índigo, que acaben de treure cançó. Jo crec que també podria ser una candidata a la cançó d'estiu, eh? Si més no, segur que sona molt en les properes setmanes. Es diu Petitó i aquí us la deixem.

anem ara a parlar d'esports, anem a repassar els resultats més destacats de la setmana i comencem amb el club que ara té Montornès, que ha tornat del torneig Senji Dojo 2026 amb 21 medalles. La competició s'ha celebrat a Santa Perpètua de Mogoda. En total, els lluitadors i lluitadores del club han aconseguit 6 medalles d'or, 11 de plata i 4 de bronze. Les d'or han estat per Izan Rubio, Amira, Erin González, Eric Riera i Aiden González i Valentina Sanagua, que aquests dos també han aconseguit una plata cadascun. Les altres segones posicions han estat per Pablo Fuentes, Julen Lunar, Valentina Muñoz, Sara Merchant, per partida doble a més, Alan Fernández, Coldo Echeverría i Pablo Fuentes també. Ona Terol ha aconseguit pujar al segon calaix i a més una medalla de bronze. I en tercera posició també han acabat Oriol Salvans, Nicol Úbeda i Marcus López. Això perquè fa en el Senji Dojo, però també tenim altres resultats del club karate Montornès perquè han tornat amb les mans plenes de la fase final de la Lliga Catalana de Comitè no Kachi, també d'enguany. Pol Menéndez, Aiden González i Nico Perandrés han guanyat una plata cadascun, mentre que Marc Castillejos i Eric Riera s'han fet amb un bronze. Continuem parlant d'atletisme perquè ens arriben bones notícies des del Montrail amb la primera posició a la categoria F40 de Vanessa Arias a la Marató de Benasque, concretament a la categoria de 28 quilòmetres, gens malament. I també des d'atletisme tenim la Eli Gordon, que ha estat la millor a la Marató de Rivalira amb un temps de 6 hores, 6 minuts i 42 segons. Pel que fa a Iago Domínguez, el nostre pilot local ha tornat a competir aquell cap de setmana en el Gran Premi d'Enduro de Portugal. El de Montornès ha acabat tercer en la categoria Youth Class a 1 minut i 28 segons del primer. I pel que fa a les notícies que ens arriben des del Club Patí Montornès, tenim tres patinadores que s'han classificat per competir a la Copa Catalunya. Es tracta de Maria Rodríguez al nivell 2C, de Vera Mateo al nivell 3D i d'Helena Iglesias al 3A, sent aquest el seu segon any. La competició tindrà lloc el dissabte, aquest dia 20, a Folgueroles. I a Montornès, aquest dissabte i també el diumenge, tot el cap de setmana, tindrem el primer trofeu de show organitzat pel club. Serà la carpa polivalent al Surrelet per als grups dels nivells 1, 2 i 3. Parlem de futbol perquè els Tigres del Mugen van competir ahir a la fase final i la nacional en aquest cas del torneig Salit i Disfrutat impulsat per la Fundació Cruyff Court. Tot i que van aconseguir arribar a quarts de final, van caure contra els Sitges. Hi ha dos jugadors que de manera individual han rebut un premi, un reconeixement, el jugador més respectuós i el millor jugador de l'equip de Montornès. Doncs això, es van quedar a quarts de final. Si teniu curiositat, els campions, tant el grup masculí com el grup femení, va venir de Barcelona. El premi al respecte se'l va portar l'equip d'Igualada. El premi va dir el masculí i el femení, un d'Igualada i l'altre el de Sitges. I acabem amb un apunt de bàsquet perquè ahir vam tenir el cinquè Memorial Gabriel La Cueva del Club Bàsquet Vila de Montornès aquí a Montornès. El trofeu de la jornada, que està enfocat a reconèixer els valors i el respecte mostrats a pista, van ser per al Club Fem Esport Mataró.

sisplau, que no em soca. I continuem una mica més de música i ho fem escoltant el més nou del Fer Garcia, que m'ha cridat molt l'atenció, m'ha fet molta gràcia, perquè això de vine'm a buscar, que no sé arribar, no? Que no sé el camí, podria ser perfectament jo, en qualsevol lloc, en qualsevol indret de Montornès i de fora, no cal que sigui molt lluny. I és la nova proposta del català que hem conegut divendres i que avui us portem aquí a la intersecció Vine'm a buscar.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Avui, 15 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Es tracta d'un dia impulsat per les Nacions Unides que busca visibilitzar la violència invisible i promoure el bon tracte cap a la gent gran. A Montornès, ahir es va llegir el manifest institucional a l'Espai Cultural Montbarri i avui s'il·luminarà la façana del Teatre Margarida Xirgú de color verd, el color que simbolitza la lluita a favor dels drets de la gent gran. Per parlar sobre el tema, la nostra companya Núria Catxan ha entrevistat la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura. Les escoltem.
2: Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament.
3: Hi ha molt camí per endavant per situar aquesta realitat en la seva dimensió real. Quines formes poden adoptar els maltractaments i quines senyals ens poden alertar a la resta de

0: prejudicis, no? Com més gran, doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat, i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus de maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no? Que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no? Perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones, que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes, que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir. I de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor. Però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això, el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens ho va presentar, ho tenim a través del consorci, ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
1: Des de l'administració, detecteu casos de maltractament?
0: Sí, malauradament cada cop dins de benestar social i es detecten casos de maltractament a gent gran, sobretot són dels propis familiars, en aquest cas fills o filles, i estan molt relacionats amb problemes de salut mental i de dependències. Llavors, bueno, es detecten aquests casos, es treballa, però és molt difícil perquè de vegades les persones grans no volen denunciar, perquè és denunciar el seu propi fill o filla i es fa molt complicat i s'intenta treballar una mica perquè agafin consciència de que estan patint aquest maltractament, es fa seguiment, però malauradament des de la pandèmia fins ara ha augmentat el número de casos de persones grans maltractades.
1: Déu-n'hi-do. Parlem de l'edatisme. En els darrers anys s'ha començat a parlar molt més d'edatisme. Recordo la primera conversa que vam mantenir, que dèiem, edaqué? Edatisme. Doncs com es manifesta aquesta discriminació per motiu d'edat i com afecta la qualitat de vida de les persones grans, Natàlia?
0: Bueno, ja ho comentava abans, no? L'edatisme és per l'edat que tenen, ja tenen aquesta discriminació i es manifesta doncs, amb estereotips i mites, que ja assumim que aquesta edat tan avançada, no? Que de vegades implica aquesta dependència, no tenen la capacitat d'aprendre coses noves i els hem d'oferir a que aprenguin coses noves, no? Com deia abans, que això afecta el dret a escollir el que volen fer, la infantilització. Tractem a les persones grans com si fossin nens, però ja no com tractem, és que els hi parlem igual com si fossin nens, i són persones adultes. També l'exclusió laboral, arriben a certa edat, que ja els excluïm laboralment, no? Limitant-li l'accés a l'ocupació o forçant jubilacions que potser no tenen aquesta necessitat. I després la institucionalització. Tendim, no?, a tractar que totes les persones grans han d'estar institucionalitzades i la idea és desinstitucionalitzar perquè tinguin una vida com més que puguin decidir i que sigui l'últim pas que s'ha de fer és anar a la institució, no? I bueno, és una de les formes més visibles de manifestar-se aquest edatisme.
1: I Natàlia, quines actuacions concretes, municipals,

0: feu?
1: Nosaltres vam participar a l'octubre passat d'un congrés que va fer la Diputació, a més vam ser municipi que va participar i va col·laborar, i de fet vam ser ponents i vam treballar en una taula rodona explicant el que estem treballant aquí al municipi. A part de el primer que estem fent és una formació a tots els treballadors i treballadores municipals, perquè també l'Ajuntament és la primera porta a la que truquen els veïns i veïnes, doncs també perquè coneguin que hi ha aquest tipus de discriminació, i també estem treballant amb un servei d'atenció integral per a totes les persones grans que englobin totes les necessitats que puguin sorgir, tenint en compte que cada cop la població està més envellida, cada cop hi haurà més gent gran i aquestes necessitats aniran evolucionant, igual que evoluciona la societat. Per tant, estem treballant les dependències amb aquesta mirada de que decideixin, no?, la persona usuària amb el dret a decidir el que vol, amb les persones que estan amb l'envelliment actiu també perquè puguin treballar, socialitzar, i el dret a decidir què volen fer i com ho volen fer, i estem treballant amb aquesta mirada més àmplia d'englobar a tot el col·lectiu de gent gran, sempre tenint en compte les diferències que hi ha dins del col·lectiu de gent gran, que són moltes, perquè hi ha no només diferències d'edat, sinó també hi ha altres tipus de diferències dins del col·lectiu, que això és el que fa que enriquir, no?, aquest col·lectiu.
0: Natàlia, què passarà d'aquí 10 anys?
1: Uf, d'aquí 10 anys, doncs jo espero que hi hagi molts recursos d'altres administracions perquè les polítiques municipals puguin continuar fent-se. El que espero és que el Servei d'Atenció Integral continuï treballant, que es posarà en marxa també amb el nou centre de dia, que tinguem una mirada més oberta pel que fa, no?, a l'envelliment, sobretot quan comencen a fer les dependències. Estem treballant també en projectes relacionats amb el centre de dia i la residència i els habitatges dotacionals, i la idea és que això estigui molt evolucionat i que tinguem un servei que pugui atendre a la gran demanda que tindrem de gent gran des de tots els vessants, no?, de totes les necessitats que puguin sorgir. Per tant, jo el que espero i desitjo és que hi hagi molts recursos econòmics per poder dur a terme aquestes polítiques que seran molt necessàries.
0: Quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania en aquesta setmana de sensibilització sobre els drets de les persones grans?
1: El missatge és que la gent agafi consciència d'aquest tipus de maltractament, que intenti en el seu dia a dia, les seves converses, les seves frases, detectar microedatismes. Jo crec que amb el tema del masclisme ho tenim molt clar, però amb l'edatisme no. Intentar detectar aquestes petites discriminacions que les tenim molt, molt, molt assumides i que no detectem. I també el missatge que donar, que per treballar l'edatisme també és molt important veure pel·lis i veure cinema, i aquesta setmana el que volem és oferir a tots els veïns i veïnes una pel·lícula que també treballa una mica aquesta manera de maltractaments envers la gent gran.
0: Natàlia Segura, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Montornès, gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Precisament amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consell Comarcal de Vallès Oriental ha organitzat una jornada de reflexió aquest dimecres. Serà al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. I mentre esperem el nostre company, el José Luis Cano, que vindrà a parlar-nos, o bueno, parlar, no sé, més bé a escoltar música i a competir per veure qui dels dos acaba de triar les millors novetats de la setmana, anem a escoltar una proposta, la de Blanca Paloma, que està molt activa, i això vol dir que en breus tindrem un nou disc de la cantant. De moment us deixo escoltant la seva cançó més nova, titulada Trenza Mía.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i el Senat, respectivament. L'escoltem.
3: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
2: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
4: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
5: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
1: Notícies en xarxa.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Aquí comienza 33 y un tercio RPM.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
3: No, personatge.
2: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
3: També, ves, inspirada en Beethoven, el nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
2: El seu suc li van treure, i tant.
3: Això mateix.
2: Doncs, i d'on t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
3: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
2: sí?
3: En Ramon Gené? A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
2: Ah?
3: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
2: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
3: Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
2: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
3: Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar, bueno, l'hem d'omplir, no?
2: I
3: aquest
2: tant.
3: Buit.
2: Doncs anem a omplir aquest buit.
3: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
2: Farem safareig?
3: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
2: Què vols dir amb això?
3: O sigui, que era qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi, o sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
2: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim
3: sí.
2: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això mica? Mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte, i si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època, la música era per agradar, no? I era clar...
2: Sempre cap a fora, no?
3: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I en aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè és una persona ben carismàtica, eh?
2: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
3: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Sense pèls a la llengua.
3: No.
2: M'encanta aquest refrany.
3: Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
2: Comencem pel principi,
3: tant. Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
2: Una hora tenim
3: no.
2: avui.
3: resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
2: No.
3: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
2: Ja el mostrava també, eh?
3: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així doncs tingués una bona qualitat de vida.
2: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viurà bé, no?
3: I en Beethoven doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè clar, el pare coneixia en Mozart i en Mozart feia això, era artista de l'aristocràcia i era una persona molt amable i tot el que feia era per complaer

0: Això és no marketing que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
1: No anava a les ordres del que manava,
0: no? No van queixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo o pot ser molt dolent, depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella
1: època. Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
0: Sí, no va ser el cas, però... Doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula.
1: Dir?
0: Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
1: Un cara a cara, un...
0: Sí, i llavors s'encarava...
1: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
0: Sí, i llavors provocava dols musicals, saps? El dol, uh-huh. el duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
1: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven... que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi que un dia el món en parlarà d'ell.
1: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
0: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt i practicar molt. El que tenia era molt bona tècnica i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... T'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
1: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, perquè les coses surten rodones.
0: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
1: Què m'has d'explicar tu a mi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
1: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
0: Ha de ser difícil.
1: Ha de ser molt difícil, sí.
0: Sí, ha de ser molt...
1: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
0: Ah, jo he pensat, no, sí que és difícil.
1: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
0: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
1: O sigui, atreia la gent també,
0: això,
1: no?
0: Això, o sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... Però alhora
1: parlem
0: tenia...
1: clar.
0: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, entès aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
1: Uf, que dur això per un músic.
0: I per ell, que a més a més,
1: amb
0: el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sord, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria que acabava tot...
1: Ai, 28 anys, és molt jove,
0: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
1: Ho va fer.
0: Ho va fer, i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
1: L'escoltem.

0: Home, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que en 5, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, què et sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: El deixarem per aquí sota.
1: Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: És que imagina't poder... composar, però no escoltar, en el seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Wow.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, no? Doncs és la mostra, doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat desperta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, super emocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix, tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que... sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, amb Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem, eh?
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens anem.
0: Seguim endavant, doncs.
1: Que ens posem tontetes. Ah, ja has tret la música de fons i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: Ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com
0: més. L'he fos quan tocava jo també,
1: Sí.
0: Ha estat aquí oïda atenta jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven, tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia en un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, ara per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll, com que ell no hi sentia.
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir, però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Quan, dius?
1: Quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda, i tota per sobre. Ai. I llavors despertava i ja començava, continuava composant
0: allò
1: i tal.
0: Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ella amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em passava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui, que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Gallera d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda.
0: Si no, no,
1: sí, sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio? Més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien
0: sí,
1: dir,
0: clar.
1: Ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final mira. Era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si... El...
0: Si molestes, està
1: sí,
0: clar.
1: Sí, a veure si el comportament no és
0: Beethoven,
1: correcte.
0: Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia. Una a una, eh? Un, sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Va fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar clar. Els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, ah. Perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara
1: i...
0: justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va dir, va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, té molta, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però... dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens
1: sí.
0: Tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
1: sí.
0: I a l'inversa,
1: sí.
0: Però dius, ah, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No, no fos cas, eh? Perdona, cull al mitjà de terra, no?
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Cadascú té les seves manies.
1: Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjà al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar, tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Tenia una mica
1: tenia
0: de toc.
1: Tenia una mica de toc. En aquell moment no sabia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh?
1: Un
0: banyet de mar, una caminada sí. Pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és... de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem la part final.
0: Vinga, va!
1: Va!

0: Oh, l'himne de l'alegria, és l'única cançó que sé tocar en piano i en flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment, jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La no. Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure, li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
0: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, tatxava, feia de tot, perquè, o sigui, aquí és on van veure que la genialitat de Beethoven no era espontània, era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... era orgànic, era sobrenatural, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia, doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament... i bé com un artesà.
0: El punt de toc, per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta feina. Doncs aquí també, dèiem sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar, i llavors el que feien era complaure, doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí,
1: no? I el seu company, doncs, és com que va fer reverència i va saludar, i en Beethoven no, en Beethoven va dir no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira, i en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis, no? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació, i si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons...
0: Que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció... o dir una frase, com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir, avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta, diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo no l'he fet, l'haig de fer.
0: És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. Saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar 60...
0: Ah, tan, tan, tan, tan.
1: Tonto i braço, si no plàtic.
0: Doncs, Roser, si s'inspiren, @RoserMartinez.
1: Roser Martínez, creativitat.
0: A Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot, vinga.
0: Ens encanta. Adéu, adéu.
1: Gràcies, adéu, adéu.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
6: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
0: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Borses a l'alça i el petroli que baixa un 4% i queda als $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres a partir d'aquí sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
7: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
0: I Begoña Gómez compareix des de 6:45 de la tarda en audiència preliminar davant del jutge Juan Carlos Peinado, que ha instruït la causa contra la dona del president espanyol pels delictes de tràfic d'influències, corrupció als negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. A banda de Begoña Gómez, també compareixen l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge instructor va advertir tots tres que havien de compareixer en persona i que en cas de no fer-ho podrien ser conduïts per la força pública. I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. I el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de les xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés a menors. La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però per ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de xarxes socials a escala europea. I Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb la seva primera novel·la Manual de Flotació, una història sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar. Laura Pallarès ha guanyat la primera edició del Premi Joves Talents amb Qui ha de callar, amb un exemplar sobre la Guerra Civil, la necessitat de mirar el passat per entendre qui som i la identitat de gènere.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
3: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
2: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, s'origina les cèl·lules nervioses immadures. Més qüestions. Tret de sortir d'avui el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges i informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. I a Mataró avui segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500 si és greu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí el programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must. Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015 que va doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

0: Capuletrudia, quem plats cantundres luca, d'une capuletrudia.
1: Couhetelou,
0: estacetelou, et belus is un lempon.
1: Mais couhetelou,
0: estacetelou, nina oran paia mei pru, et quand parle zuxita, chescate vergugna. Et quand parle zuxita, chescate vergugna.
1: Clame-t-elou,
0: exclame-t-elou, la réplique des cas de jour.
1: Réclame-t-elou,
0: exclame-t-elou, nina oran paia mei pru,
1: pensa-lou carmel.
2: Crane folklore, Amélie Biaille,
3: Capit folklore,
2: Alionadao,
3: Ardit folklore,
2: Borcalassao,
3: Tedit folklore,
2: Luke Renau,
3: Hardit folklore,
2: et las vendemios, Gardar el latero, Weitan la ribero, et que me en cuero, la la la la!
4: La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocanya. Aquestes ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, i per tant doncs la militància de Cocanya és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant doncs per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. És un instrument realment especial que, doncs, això són unes percussions sobre cordes i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cocanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam.

Nou disc de Cucanya. Des de Tolosa de Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freys, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota, com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: Zumba, zumba,
1: La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser la vall i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco. I el resultat, és realment bo. Nuevos Ríos. Hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

la Gramophone All Stars en format Big Band. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs, té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Janice Bow, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say i, per exemple, interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Ràdio Montornès.
1: El poeta que, a més, també va fer teatre, narrativa breu i l'assaig de gènere.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.

Josep Palau i Fabra va néixer el 21 d'abril el 1917. El seu llegat és el d'un home de lletres que transità entre els més variats àmbits de les humanitats, des de la narrativa i la poesia, passant per el teatre, la producció i la crítica, amb produccions carregades d'una poètica particular, que el converteix en un dels més grans representants de la literatura catalana contemporània. Ha estat musicat per diversos cantautors. Escoltarem el poema La noia que em roba el son en una versió de Ramon Muntaner.

la noia que em roba el son. Tenia els ulls negres, ben negres. A l'hora que el sol es pon, encara es feien més negres. La noia que em roba el cor té les mans blanques, ben blanques. Tot en mi es tornava d'or si em tocava amb les mans blanques. La noia que m'ho ha après tot, d'un secret a les entranyes, per això vello la son i medito llunes blanques.

la noia que em roba el cor. I les mans blanques, ben blanques, tot a mi es tornava d'or. Si em tocava amb

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Sí, benvingudes. Una tarda més a Ràdio Montornès. Què tal? Vinga, va, que estrenem nova setmana. Ja estem a mitjans de juny i ens queda res perquè ens entri ja oficialment l'estiu. Aquesta és la setmana en la que canviarem d'estació i en la que esperem que ens acompanyeu, com sempre, totes les tardes aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment des de poc més de les 5 i fins les 6 en punt de dilluns a divendres, aquí a 99.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Una setmana que ja comencen a acabar-se les rutines, que el col·le ja s'acaba el divendres també i que no sé si això porta alegries o una mica d'estrès. A veure què opina el nostre tècnic, el Sergi. Molt bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda. Bueno, doncs segons per qui, no? Depèn de per qui, clar.
2: Clar, jo crec que ja hi ha nens i nenes amb moltes ganes d'acabar.
3: Sí.
2: Però clar, no sé si tots els pares i mares tenen la facilitat, no?, de poder conciliar tot aquell temps que els agradaria amb els seus fills i filles. Arriba un poc el caos.
3: Sí, una mica de nervis, una mica d'estrès, casals, sí. No sé què.
2: Bueno.
3: Sí, clar, és que és juliol, agost i fins al setembre que comença.
2: Clar, ara acaba el 19 als col·les. Crec que els casals comencen el dia 29, per tenir una setmana aquí ja que ens queda una mica penjadeta, no? I això, des del 19 de juny... Ah, jo suposo que el col·le deu començar el dia 7. Així sí, de setembre,
3: Més o menys, sí. Bueno, ai, també depèn dels cursos que estiguis fent, doncs uns comencen una mica més d'hora, uns una mica més tard, però bueno, en qualsevol cas, jo ja no me'n recordo de quan tenia
2: jo
3: tantes vacances.
2: Jo t'ho anava a dir, jo t'ho juro que t'anava a preguntar ara mateix, que si tu, vosaltres, us en recordeu de quan teníem 3 mesos de vacances,
3: no.
2: Perquè jo no.
3: Jo no me'n recordo.
2: Jo no tinc el record que se'n fes llarg ni
3: no,
2: res,
3: sí,
2: no?
3: Jo crec que se'ls hi fan llarg als pares, als nanos
2: sí,
3: no tant, eh?
2: Sí, que curiós, I ara potser a vegades tenim una setmana i ja diem, vinga, va, descansar, no? Ja, com que aprofitem d'una altra manera
3: ja
2: el temps.
3: Ja una setmana o 10 dies ja et sembla com moltíssim temps, no?
2: Meravellós.
3: Bueno, doncs en qualsevol cas, a tota la gent que està a punt d'agafar vacances, sobretot aquests estudiants i nanos i tal, doncs que l'aprofitin.
2: Clar que sí, que a més ara ja han acabat d'ACL, ja estan més tranquils, més tranquil·les, aquesta setmana... Que si festival de fi de curs, que si colònies, que si... Bueno, ja ni compta, ja
3: sí,
2: ni compta.
3: Sí, exacte. Així que gaudir-les i ja
2: sí,
3: està.
2: Sí, sí. Nosaltres igualment no acabem, aquest divendres com al col·le.
3: Ja ens agrada, ja ens agradaria.
2: Sí, per una part sí, no vamos a enganyar a nadie. Bueno, per l'altra és veritat que gaudim molt totes les tardes aquí amb vosaltres, però encara ens queden un mes i per compartir totes les tardes l'actualitat del nostre poble, entrevistes... a seccions dels nostres col·laboradors i col·laboradores, vull dir que encara ens queda unes quantes setmanes per compartir junts i juntes totes les tardes aquí a Ràdio Montornès. I bé, doncs, ja posats a compartir les tardes, comencem amb la tarda d'avui. Avui hem de començar parlant d'una gincana familiar que es va celebrar ahir al centre del poble, en diferents indrets, amb proves molt divertides que es van organitzar des dels pressupostos Més 30 Cosmos. Ja és pràcticament la darrera activitat dintre d'aquests pressupostos participatius, encara ens queda una altra festa Remember Stopping, ja de cara a la tardor, però ahir va ser una activitat familiar, era el primer cop que es proposava aquesta gincana, va anar molt bé i avui us portem les veus d'alguns dels participants i de les persones organitzadores perquè us fa una idea de com va ser aquest acte. També parlarem de la cloenda de la tertúlia de poesia de la biblioteca. I és que, com també s'acaba el col, s'acaba el curs, doncs les tertúlies de la biblioteca també arriben a la seva fi. La que ha acabat aquest divendres passat és la de poesia i ho ha fet amb la visita d'un poeta i també traductor, en Melcion Mateu, que ha estat visitant l'equipament. I bé, nosaltres hem pogut parlar amb ell també i parlar amb la gent del Club de Poesia per saber com valoren aquest curs, que ja tenen ganes, jo crec, de començar el següent, fins i tot. També, com tots els dilluns, farem un repàs per l'actualitat esportiva. Avui, això sí, sense el nostre company, el Sergi Casanovas, perquè el tenim de viatge, avui no podia estar amb nosaltres, però farem, hem fet els deures i farem un repàs a aquells resultats que es deixen les competicions del cap de setmana de les nostres entitats esportives.
3: Que moltes deuen estar acabant ja, no, Mireia?
2: Sí, la veritat és que ja hi ha poquetes notícies, hi ha algun campionat, algun torneig, alguna cursa també, no? Ja sigui d'enduro o alguna marató de trail, per exemple, encara queda alguna coseta.
3: I alguns casals que deuen no començar a fer xup-xup ja, no?
2: Home, el dia, jo crec que comença tots el 29, sí, hi ha, a més del casal de vacances municipal, com diu el Sergi, hi ha entitats esportives que han preparat campus, casals, i que ja tenen tot gairebé. De fet, nosaltres volíem parlar amb l'associació esportiva Montornès Futbol Sala, perquè a banda del casal tenen altres propostes, i és que no troben ni un moment per venir amb nosaltres, ja ens ho van dir que ho intentarien, però que anaven tan enfeinats, han preparat tanta cosa que no trobaven ni el moment de venir a parlar.
3: Estan enfeinats a darrera hora.
2: Sí. Bueno, doncs això, avui farem un petit repàs per aquests resultats i l'actualitat esportiva del poble. I avui també, que és dia 15 de juny, hem de parlar del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ho farem amb una conversa amb la regidora de Gent Gran a l'Ajuntament, la Natàlia Segura. I acabarem amb temes més alegres i que ens ho fan passar molt bé tots els dilluns, com són les batalles musicals. Avui, de nou, el José Luis Cano, el nostre company, i jo ens atrem amb duel per saber qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana, amb un marcador que està molt, molt, molt, molt igualat, 11 a 11, després de la meva victòria de la setmana passada.
3: Avui toca desempat, llavors.
2: Sí, jo avui també m'agraden les meves propostes, eh? Aquí lo dejo, ja veurem, Sergi, que és el que dona el punt, qui ha triat les millors de la setmana.
3: Ja
2: i pràcticament de la temporada, eh? Perquè aquesta és l'última batalla del mes de juny, perquè el José Luis la setmana que ve no hi és, i l'últim dilluns de mes farem antibatalla, que ens agrada aquí també, eh?
3: Acabar el mes per tot lo alto, eh?
2: Exacte, posant a veure qui tria el pitjor del pitjor. Bueno, ja en parlarem. Avui de moment 11 a 11, a veure el Sergi qui decideix qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana. Abans d'això, vinga, que ja toca, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent es tancarà el 30 de juny. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment a la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. Les sol·licituds es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord, amb cita prèvia, o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. Hi ha dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels qui ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra sol·licitud ordinària per les famílies que el presenten per primera vegada. Les piscines d'estiu obriran del 20 de juny al 30 d'agost. Aquests dies la Brigada Municipal d'Obres està enllestint els darrers preparatius. Entre les millores introduïdes hi ha la construcció d'una escala d'obra amb barana que facilita l'entrada i sortida de l'aigua a la piscina gran. També disposa d'una grua portàtil per possibilitar, recordem, l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, tots els espais dels vestidors estan al mateix nivell i són accessibles. Una de les novetats més destacades de la temporada a les piscines serà la instal·lació d'una food truck. El vehicle s'ubicarà a l'exterior del recinte. L'horari d'obertura de les piscines estarà de dimarts a diumenge de 10:45 del matí a 8 del vespre, amb límit d'horari de bany fins a 7:45. Divendres a les 4 de la tarda s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim al riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua del riu Mugent i podran identificar la fauna i avaluar així la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge d'un tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat està adreçada a majors de 16 anys i les places són limitades. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que és educada és que l'escriptora Alba de Déu visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni aquest dimecres per posar el punt final a la temporada d'activitats de l'equipament. Durant la trobada, l'escriptora compartirà reflexions sobre la seva trajectòria, el procés d'escriptura i l'obra treballada als clubs de lectura. A l'acte, que començarà a les 6 de la tarda, també es farà un reconeixement a la participació i implicació de totes les persones que han format part dels clubs de lectura al llarg del curs. Per assistir-hi cal apuntar-se prèviament al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Èxit total de la primera gimcana familiar dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Tot i la calor, ahir al matí al voltant de 110 veïns i veïnes, entre infants, pares i mares dividits en 15 grups, van participar en les proves. La proposta va comptar amb la col·laboració de l'associació Bruixes Montornès. Des de les 10 del matí i fins aproximadament les 12 del migdia, les famílies van recórrer carrers i places al centre del poble per intentar completar el total de 15 proves proposades. Hi havia jocs d'aigua, endevinalles, codis QR, proves de pilota i fins i tot un ball de bastons. Tot plegat tenia com a fil conductor la història de 5 dones de Montornès que van ser acusades de bruixeria per un mag i van desaparèixer. Un cop acabada la gincana, vam poder parlar amb una de les veïnes que va proposar i organitzar l'activitat dins dels Més 30 Cosmos. Ella és la Tània Serrat.
4: Fem una valoració molt bona perquè, bueno, hi ha molta afluència de persones, han gaudit molt, o sigui, el feedback és bastant bo, tot i que fa molta calor, però ho he intentat fer en jocs on hi havia ombra i estiguessin bé els peques. I jo crec que la valoració ha sigut molt positiva. Crec que hi ha moltes activitats, tant per joves, per infants, però per famílies encara falten coses. I llavors fer aquestes coses amb famílies, que els papes participin i puguin portar els seus fills amb ells, o sigui, jo crec que bueno, s'ha d'apostar per tot això.
2: El grup del Sergio Fernández i el Martí i el Biel Manzanares van ser un dels que van participar en la gincana. A ells els van agradar especialment els jocs d'aigua.
5: M'ha agradat perquè feia calor, però hi havia jocs que et mullaves i ja no tenies tanta calor. I el joc que més m'ha agradat ha sigut la capa culta, perquè posaves un got i el tenies que pisar com una fusta i sortia volant el got i tenies que, i l'altra la tenia que agafar el got.
6: A mi també m'ha agradat molt el que ha dit el Sergio, perquè era com que tiraves un got amb una catapulta i l'agafaves amb la mà i a vegades et refrescaves amb aigua.
7: És molt xulo perquè hi ha vegades que els nens no poden jugar tant, perquè per exemple el Sergio té un germà ja més gran i no pot jugar tant, i això fa que puguin jugar més amb els seus amics.
2: Precisament els jocs d'aigua i les proves de pistes van ser les que més van agradar a l'Alan Fernández i la Clàudia i l'Oliver Aguilera.
8: Ha sigut molt xulo, les coses d'aigua i això.
9: Ens ha agradat molt els jocs d'aigua, també quan teníem, havíem de buscar pistes per aquí, per la Pau, ha sigut molt bo.
10: A mi el que més m'ha agradat ha sigut el d'aquest, i els aigües.
2: Des de Bruixes Montornès, Jared Martín, Carla Punzano i Anna Ramírez van afirmar que els ha estat molt fàcil col·laborar amb el grup de mares de la gimcana i van dir que és important donar a conèixer la història de les bruixes als infants.
11: Ha estat una experiència molt xula, perquè ens van demanar col·laboració amb tot el tema de la història de les 5 dones que van haver-hi aquí a Montornès, i ha estat molt fàcil treballar amb elles, perquè elles ja tenien una idea, nosaltres vam aportar altres, i ha estat tot molt, bueno, molt fàcil.
12: també les famílies han estat molt agraïdes, els nens s'han passat molt bé. Jo crec que els nens també la història de les bruixes i del mag els ha agradat molt i bueno, el que han dit és una manera de fer conèixer la història d'unes dones que van viure aquí a Montornès fa molts anys i jo crec que els nens ho han gaudit molt.
13: Per nosaltres és molt important donar aquesta història i que aquests nens i nenes coneguin pues, que en un passat hi havia dones que van ser executades, van ser assassinades per simple fet de ser dones o de tenir una idea pròpia i donar aquesta idea a aquests nens i nenes és una forma també d'educar en les generacions que venen ara mateix.
2: Com dèiem, les proves de la gincana familiar van acabar cap a les 12 a la plaça de Pau Picasso. A moda de tancament, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen van oferir un espectacle. Les activitats als pressupostos participatius Més 30 Cosmos d'enguany, recordem, del Departament Municipal de Participació Ciutadana, continuaran a la tardor amb una altra festa Stopping 80 Remember i la segona edició de la festa Halloween al barri de Mansó Caldés.
1: La intersecció en territori nocturn.
2: Continuem amb una altra notícia perquè la visita del poeta Amàlcio Mateu ha tancat el curs de les tertúlies de poesia de la Biblioteca Rosa Leveroni. Mateu, també traductor, va guanyar el Premi Octavio Paz al 1998 amb el poemari Vida Evident i el 2014 també va guanyar el Premi Jocs Florals de Barcelona per l'obra Illes Lligades. El grup de poesia de la biblioteca, format per una desena de persones, es troba de manera mensual per llegir i comentar autors tant catalans i espanyols com d'altres països. El d'aquest mes, com dèiem, ha estat Marcio Mateu. En Marc Prumna i en Salvador Pila són els coordinadors de les sessions. Tots dos han descrit l'obra de Marcio com trencadora i han recomanat a la gent llegir-la.
14: L'obra final és molt trencadora. La primera és molt més estructurada en sonets i va evolucionant tota la seva poesia. Fins a aquest últim llibre d'Illes Lligades, que és supertrencadora i no et deixa indiferent, que diguéssim. Jo recomano, perquè fa pena que el Valencià, per exemple, tingui només el poemari Illes Lligades a la xarxa, i en canvi d'altres poemaris que té ell, que també són molt bons, com un Premi Octavio Paz, no tingui més que 3 o 4 exemplars.
15: Curiosament, no? El darrer llibre, no? És completament diferent, no? de tots els altres, no? Clar, és un home que va viure, vull dir, a Nova York, que després va anar a viure al Brasil, no? O sigui, com diu ell, no? Una poesia trencadora, no? Potser, al principi, una poesia, diguem, costa d'entendre, eh? Però bé, molt bé, vull dir, sí, interessant, eh?
2: Marc Pruna ha fet una bona valoració del curs de les tertúlies perquè cada cop són més persones.
14: La valoració és boníssima perquè cada cop som més integrants al club i fins i tot hi ha gent de fora de Montornès, hi ha gent de Vallromanes, hi ha gent de Mataró, hi ha gent del Bages, no? Que potser treballen aquí a prop i s'incorporen al club. I la veritat és que està molt ben organitzat, amb el poeta estranger Pau Salvador, amb el meu que és més llengua catalana i castellana, i la valoració, ja et dic, és boníssima.
2: L'escriptor i poeta Amàlcio Mateu ha declarat que cada llibre de la seva obra és diferent, però en tots busca una descoberta i tracta temes com el pas del temps.
16: És una exaltació de la vida, en el fons, la poesia, i m'identifica amb el tipus de poeta que va cercant a través de cada llibre una descoberta nova, no? I llavors crec que els meus llibres són una mica diferents els uns dels altres, i algun dia m'agradaria poder acabar-ho de arrodonir tot amb una obra que s'aguanteix per si sola. El tema és el pas del temps, i una mica l'estar fora de lloc també. Diria que són temes recurrents, el trànsit entre el present i el subconscient, la imaginació, la ment ens transporta i ens allunya de l'instant present. No?
2: Mateu ha opinat que a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició poètica i que aquesta continua.
16: Jo crec que Catalunya té un molt bon moment la poesia, vull dir, hi ha molt bons creadors i molt diversos i hi ha molta activitat, no sols de la poesia per ser llegida en el format llibre, sinó de la poesia que es recita, que ara fa poc va ser el Festival de Poesia de Barcelona i hi havia poetes internacionals, però també d'aquí, de tota Espanya, i crec que és molt bon moment per la poesia. Crec que és una necessitat global i que en el cas de Catalunya sempre hem tingut una tradició poètica molt forta ja des de l'edat mitjana, no?
2: De fet, a la Biblioteca Rosa Leveroni, a més de les tertúlies mensuals de poesia, fa poc que s'ha creat el grup Pintar Poesia. Aquest grup es troba cada setmana i combina la literatura i la pintura. Ivonne del Pozo és una de les seves membres. Ella ens ha recordat que tenim disponible l'exposició Haiku, una imatge a tres versos, a la biblioteca fins al 22 de juny.
17: Quasi tots els dijous als matins ens trobem aquí a la Biblioteca de Montornès i tenim l'exposició fins al Sant Joan, aquí a la biblioteca, del José Luis Tàpies, el nostre company que elabora el Haikus, que és un format de poesia japonesa, i també dir que està acompanyada de les seves fotografies que ha fet, són fotografies i haikus, que són aquests poemes, i també hi ha alguns dibuixos.
2: Per formar part del grup, cal que us poseu en contacte amb la Biblioteca Rosa Leveroni.

I anem amb una mica de música que ens animi aquesta tarda de dilluns, novetat musical i col·laboració destacada. És el que portem avui per començar. Es tracta d'Ana Mena i Lora Índigo, que acaben de treure cançó. Jo crec que també podria ser una candidata a la cançó d'estiu. Si més no, segur que sona molt en les properes setmanes. Es diu Petitó i aquí us la deixem.

I anem ara a parlar d'esports, anem a repassar els resultats més destacats de la setmana i comencem amb el Club Karate Montornès, que ha tornat del torneig Senji Dojo 2026 amb 21 medalles. La competició s'ha celebrat a Santa Perpètua de Mogoda. En total, els lluitadors i lluitadores del club han aconseguit 6 medalles d'or, 11 de plata i 4 de bronze. Les d'or han estat per Izan Rubio, Amira, Erin González, Eric Riera i Aiden González i Valentina Sanagua, que aquests dos també han aconseguit una plata cadascun. Les altres segones posicions han estat per Pablo Fuentes, Julen Lunar, Valentina Muñoz, Sara Merchan, per partida doble a més, Alan Fernández, Coldo Echeverría i Pablo Fuentes també. Ona Terol ha aconseguit pujar al segon calaix i a més una medalla de bronze. I en tercera posició també han acabat Oriol Salvans, Nicol Úbeda i Marcus López. Això perquè fa en el Senji Dojo, però també tenim altres resultats al Club Karate Montornès perquè han tornat amb les mans plenes de la fase final de la Lliga Catalana de Comitè no Catxi, també d'enguany. Pol Menéndez, Aiden González i Nico Pirandrés han guanyat una plata cadascun, mentre que Marc Castillejos i Eric Riera s'han fet amb un bronze. Continuem parlant d'atletisme perquè ens arriben bones notícies des del Montrail amb la primera posició a la categoria F40 de Vanessa Arias a la Marató de Benasque, concretament a la categoria de 28 quilòmetres, gens malament. I també des d'atletisme tenim la Eli Gordon, que ha estat la millor a la Marató de Rivalira amb un temps de 6 hores, 6 minuts i 42 segons. Pel que fa a Iago Domínguez, el nostre pilot local ha tornat a competir aquell cap de setmana en el Gran Premi d'Enduro de Portugal. El de Montornès ha acabat tercer en la categoria Youth Class a 1 minut i 28 segons del primer. I pel que fa a les notícies que ens arriben des del Club Patí Montornès, tenim tres patinadores que s'han classificat per competir a la Copa Catalunya. Es tracta de Maria Rodríguez al nivell 2C, de Vera Mateo al nivell 3D i d'Helena Iglesias al 3A, sent aquest el seu segon any. La competició tindrà lloc el dissabte, aquest dia 20, a Folgueroles. I a Montornès, aquest dissabte i també el diumenge, tot el cap de setmana, tindrem el primer trofeu de show organitzat pel club. Serà la carpa polivalent al Surrelet per als grups dels nivells 1, 2 i 3. Parlem de futbol perquè els Tigres del Mugent van competir ahir a la fase final i la nacional en aquest cas del torneig Salit i Disfrutat impulsat per la Fundació Cruyff Court. Tot i que van aconseguir arribar a quarts de final, van caure contra els Sitges. Hi ha dos jugadors que de manera individual han rebut un premi, un reconeixement, el jugador més respectuós i el millor jugador de l'equip de Montornès. Doncs això, es van quedar a quarts de final. Si teniu curiositat, els campions, tant el grup masculí com el grup femení, va venir de Barcelona. El premi al respecte se'l va portar l'equip d'Igualada. El premi va dir el masculí i el femení, un d'Igualada i l'altre el de Sitges. I acabem amb un apunt de bàsquet perquè ahir vam tenir el cinquè Memorial Gabriel La Cueva de Club Bàsquet Vila de Montornès aquí a Montornès. El trofeu de la jornada, que està enfocat a reconèixer els valors i el respecte mostrats a pista, van ser per al Club Fem Esport Mataró.

que sisplau, que no em toca. I continuem una mica més de música i ho fem escoltant el més nou del Fet Garcia, que m'ha cridat molt l'atenció, m'ha fet molta gràcia, perquè això de vine'm a buscar, que no sé arribar, no? Que no, no sé el camí, podria ser perfectament jo, en qualsevol lloc, en qualsevol indret de Montornès i de fora, no cal que sigui molt lluny. I és la nova proposta del català que hem conegut divendres i que avui es portem aquí a la intersecció Vine'm a buscar.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Avui, 15 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Es tracta d'un dia impulsat per les Nacions Unides que busca visibilitzar la violència invisible i promoure el bon tracte cap a la gent gran. A Montornès, ahir es va llegir el manifest institucional a l'Espai Cultural Montbarri i avui s'il·luminarà la façana del Teatre Margarida Xirgú de color verd, el color que simbolitza la lluita a favor dels drets de la gent gran. Per parlar sobre el tema, la nostra companya Núria Catxan ha entrevistat la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura. Les escoltem.
2: Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament.
3: Hi ha molt camí per endavant per situar aquesta realitat en la seva dimensió real. Quines formes poden adoptar els maltractaments i quines senyals ens poden alertar la resta de ciutadans, no?, per reconèixer?
2: Malauradament hi ha molt maltractament cap a les persones grans i el que és més perillós és que de vegades està molt invisibilitzat, que això també tracta l'edatisme, perquè hi ha maneres de maltractament, com bé tu has dit, no?, de la pèrdua de drets, perquè, no?, tendim a infantilitzar les persones grans, a estereotipar-les en prejudicis, no?, com més gran doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat, i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus del maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no?, que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no?, perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir, i de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor, però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això, el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens va presentar, ho tenim a través del consorci i ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
3: Des de l'administració, detecteu casos de maltractament?
2: Sí, malauradament cada cop dins de benestar social es detecten casos de maltractament a gent gran, sobretot són dels propis familiars, en aquest cas fills o filles, i estan molt relacionats amb problemes de salut mental i de dependències. Llavors, bueno, es detecten aquests casos, es treballa, però és molt difícil perquè de vegades les persones grans no volen denunciar, perquè és denunciar el seu propi fill o filla i es fa molt complicat. I s'intenta treballar una mica perquè agafin consciència de que estan patint aquest maltractament, es fa seguiment, però malauradament des de la pandèmia fins ara ha augmentat el número de casos de persones grans maltractades.
3: Déu-n'hi-do. Parlem de l'edatisme. En els darrers anys s'ha començat a parlar molt més d'edatisme. Recordo la primera conversa que vam mantenir, que dèiem, edaqué? Edatisme. Doncs com es manifesta aquesta discriminació per motiu d'edat i com afecta la qualitat de vida de les persones grans, Natàlia?
2: Bueno, jo ho comentava abans, no? L'edatisme és per l'edat que tenen, ja tenen aquesta discriminació i es manifesta doncs, amb estereotips i mites, que ja assumim que aquesta edat tan avançada, no? Que de vegades implica aquesta dependència, no tenen la capacitat d'aprendre coses noves i els hem d'oferir que aprenguin coses noves, no? Com deia abans, que això afecta el dret a escollir el que volen fer, la infantilització. Tractem a les persones grans com si fossin nens, però ja no com tractem, és que els hi parlem igual com si fossin nens, i són persones adultes. També l'exclusió laboral, arriben a certa edat, que ja els excluïm laboralment, no? Limitant-li l'accés a l'ocupació o forçant jubilacions que potser no tenen aquesta necessitat. I després la institucionalització. Tendim, no? a tractar que totes les persones grans han d'estar institucionalitzades i la idea és desinstitucionalitzar perquè tinguin una vida com més que puguin decidir i que sigui l'últim pas que s'ha de fer és anar a la institució, no? I bueno, és una de les formes més visibles de manifestar-se aquest edatisme.
3: I Natàlia, quines actuacions concretes, municipals, feu?
2: Nosaltres vam participar a l'octubre passat d'un congrés que va fer la Diputació, a més vam ser municipi que va participar i va col·laborar i de fet vam ser ponents i vam treballar en una taula rodona explicant el que estem treballant aquí al municipi. A part de el primer que estem fent és una formació a tots els treballadors i treballadores municipals, perquè també l'Ajuntament és la primera porta a la que truquen els veïns i veïnes, doncs també perquè coneguin que hi ha aquest tipus de discriminació, i també estem treballant amb un servei d'atenció integral per a totes les persones grans que englobin totes les necessitats que puguin sorgir, tenint en compte

0: decidir què volen fer i com ho volen fer, i estem treballant amb aquesta mirada més àmplia d'englobar a tot el col·lectiu de gent gran, sempre tenint en compte les diferències que hi ha dins del col·lectiu de gent gran, que són moltes, perquè hi ha no només diferències d'edat, sinó també hi ha altres tipus de diferències dins del col·lectiu. Que això és el que fa és que enriquir, no?, aquest col·lectiu.
1: Natàlia, què passarà d'aquí 10 anys?
0: Uf, d'aquí 10 anys, doncs jo espero que hi hagi molts recursos d'altres administracions perquè les polítiques municipals puguin continuar fent-se. El que espero és que el Servei d'Atenció Integral continuï treballant, que es posarà en marxa també amb el nou centre de dia, que tinguem una mirada més oberta pel que fa, no?, a l'envelliment, sobretot quan comencen a fer les dependències. Estem treballant també en projectes relacionats amb el centre de dia i la residència i les habitatges dotacionals, i la idea és que això estigui molt evolucionat i que tinguem un servei que pugui atendre a la gran demanda que tindrem de gent gran des de tots els vessants, no?, de totes les necessitats que puguin sorgir. Per tant, jo el que espero i desitjo és que hi hagi molts recursos econòmics per poder dur a terme aquestes polítiques que seran molt necessàries.
1: Quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania en aquesta setmana de sensibilització sobre els drets de les persones grans?
0: El missatge és que la gent agafi consciència d'aquest tipus de maltractament, que intenti en el seu dia a dia, les seves converses, les seves frases, detectar microedatismes. Jo crec que amb el tema del masclisme ho tenim molt clar, però amb l'edatisme no. Intentar detectar aquestes petites discriminacions que les tenim molt, molt, molt assumides i que no detectem. I també el missatge que donar, que per treballar l'edatisme també és molt important veure pel·lis i veure cinema, i aquesta setmana el que volem és oferir a tots els veïns i veïnes una pel·lícula que també treballa una mica aquesta manera de maltractaments envers la gent gran.
1: Natàlia Segura, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Montornès, gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Precisament amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha organitzat una jornada de reflexió aquest dimecres. Serà al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. I mentre esperem el nostre company, el José Luis Cano, que vindrà a parlar-nos, o bueno, parlar, no sé, més bé a escoltar música i a competir per veure qui dels dos acaba de triar les millors novetats de la setmana, anem a escoltar una proposta, la de Blanca Paloma, que està molt activa, i això vol dir que en breus tindrem un nou disc de la cantant. De moment us deixo escoltant la seva cançó més nova, titulada Trenza Mía.

0: Me gusta. Me falta un poco más de voz por parte de Ruel, pero un
1: poco Harry Styles, ¿no?
2: Esto. Puede ser. A mí me ha recordado también un poco a Harry Styles. Sí, es como suave, ¿no? Un estilo así como muy suave. Si os ha gustado, el 29 de octubre lo tenéis en Razzmatazz 2.
0: Ah, mira.
2: Presentando este álbum. Así que nada, aquí acabamos la batalla musical. Ahora sí, ¿eh?
0: Que se ha portado el alto o no, sería de, decisión de Sergi, que es nuestro juez y decide quién va al punto de esta semana.
2: Bueno, yo creo que no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Porque con las malas novedades que había esta semana...
0: No, a mí la verdad es que creo que estamos hechos unos expertos, José Luis.
2: Sí, sí, ni tan mal.
1: Cada vez vais afinando un poco más, ¿eh?
0: A ver, a ver.
1: Y cada vez me lo ponéis más difícil.
0: Pues nada, te hemos dado unos segundos de rigor para que piense.
2: Exacto.
0: Pero ya te toca dar tu decisión final.
2: Sin presión, que estamos en empate, ¿eh?
1: Pues, sin presión, ¿no? ¿Cómo va collando ayer José Luis?
2: También puedes dar un punto a cada uno, ¿eh?
1: No, hay que decidirse y mojarse. Hoy va a ser puntito para José Luis hoy.
2: Muchas gracias.
0: ¡Muy bien!
2: No me esperaba.
1: Aunque me ha costado mucho, ¿eh? Las cuatro propuestas estaban muy bien.
0: Bueno, bueno, si te ha gustado porque estaban bien y no porque estaban
1: todas mal. Sí, sí, sí, sí.
0: Que algún día se ha dado.
2: Sí,
1: a veces me cuesta escoger porque las cuatro propuestas están bien, como hoy, y hay otras veces que me cuesta escoger porque las cuatro propuestas no están nada bien.
0: Es muy difícil.
1: Pero bueno, sí, sí, sí, muy bien. Pues bueno, aún hay esperanza para la industria musical.
0: Hombre,
1: entonces,
0: claro que sí, claro que sí. Pues nada, José Luis, enhorabuena por la victoria de hoy. Te esperamos el viernes para hablar de cine, eso sí, no nos olvidamos.
2: Aquí estaremos el viernes, gracias.
0: A ti, adeu.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, nosaltres marxem fins demà o fins al territori nocturn. Si hi ha alguna persona que vulgui tornar a escoltar aquest programa a les 10 de la nit, ho pot tornar a fer ara amb la batalla musical, però avui també hem parlat d'altres temes com la gincana dels Més 30 Cosmos que es va fer ahir, també hem parlat de la cluenda de tertúlia de la poesia de la biblioteca, hem fet un repàs pels esports i hem reflexionat sobre el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Com us deia, això ho podreu tornar a escoltar a les 10. Pel que fa a demà, nosaltres tornarem. A més, demà tenim dues col·laboradores, la Clàudia Fernández, amb la seva secció de Cultura Random, i la Xesca Oller, amb un nou conte. També parlarem dels Cavallets de la Lira i d'un munt de coses, a més de novetats musicals, i de passar una molt bona estona. Clar que sí, com ho fem totes les tardes, de dilluns a divendres, aquí a Ràdio Montornès. Si voleu més, ja sabeu que a la Ràdio La Carta teniu contingut per estona, i que aquí la ràdio, la programació continua tota la tarda i fins demà. Bé, nosaltres marxem, que vagi molt bé la tarda i fins demà a tothom.
1: Fins demà, Mireia.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi, doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquest haurà de ser ric en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de llia o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou a la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
6: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
7: 91.2 FM.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: El viaje a ninguna parte.
1: Queridos amigos y amigas, para cerrar quiero dejaros con una reflexión. La memoria es como un álbum personalizado que escribimos día a día. Pero también es un editor implacable que decide qué se queda y qué se va. Entender este proceso nos ayuda a valorar no solo lo que recordamos, sino también el poder que tiene el olvido. El olvido, que es el gran protagonista del viaje a ninguna parte. Y si alguna vez te sientes frustrado, o si alguna vez te sientes frustrada por olvidar algo importante, piensa que tu cerebro está haciendo su trabajo para que sigas adelante con lo que realmente importa. Antes de despedirme, te invito a que me cuentes cuál es tu recuerdo, aquel recuerdo que atesoras con mucho cariño. ¿Y qué crees que tu memoria dejó en el camino para hacerle espacio a este recuerdo que atesoras con tanto cariño? Bueno, pues cuéntamelo en el próximo programa. Ahora me despido. Pero recuerda, no olvides nunca, nunca, nunca disfrutar. Porque la vida, amigo o amiga, se vive mejor cuando la memoria y el olvido bailan al mismo ritmo. Así que te digo, hasta la semana que viene. Bye, bye.
2: Se acabó.
3: Ràdio Montornès.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal? Com esteu? Soc la Txell Banyó i una setmana més us acompanyo a Cada Residu Compta, aquest espai on us volem apropar al món dels residus i ajudar-vos a reciclar i a separar millor. Avui a la Teresa li faig una pregunta. Benvinguda, Teresa.
6: Hola, bon dia.
5: I et pregunto, tu com et fas el cafè a casa?
6: Doncs mira, hem recuperat aquella cafetera d'Orolei, antiga. I, bueno, per Reis, ens les van portar els Reis.
5: Que bé!
6: Sí, sí, sí, ho vam demanar, ho vam demanar als Reis, perquè si no...
5: És que la Teresa té molta consciència sostenible i ha tornat el cafè molt i que genera menys residus. Jo t'haig de dir que sóc pecadora encara i vaig amb les càpsules, però bueno, algun dia ho faré.
6: Molt bé, confio en tu.
5: T'he fet aquesta pregunta perquè avui vull parlar dels residus que fem quan ens fem el cafè cada dia, eh? Sí. Perquè és veritat que hi ha gent que se'l va fer al bar, a la cafeteria, on sigui, però escolta, al matí a casa et fas el teu cafè, a la feina ens fem el nostre cafè també. Cada cop són més els companys que entre tots van, ens comprem una cafetera i tal. Parlem primer dels que ho feu molt bé com vosaltres a casa vostra, que feu servir el cafè molt i per tant l'únic residu que generes és el marro, no?
6: El
5: que se li
6: marro
5: diu.
6: El resultant.
5: El marro.
6: Bueno, sempre pots mirar, no?, de comprar també quin és el contenedor en el que va aquest cafè que compres.
5: Això sí.
6: Vale? Que és dir, vull dir que es poden aplicar uns certs criteris per poder sempre, no?, que tota la cadena de consum doncs pugui ser el més sostenible possible. Però, per tant, és això, el cafè, hem de veure també, és un producte molt arrelat al nostre consum, però també se n'ha de consumir d'una manera ordenada. Vull dir, no cal abusar, no? És un producte que és molt interessant, però no cal abusar. Si el fem amb aquestes cafeteres, que també, de totes maneres, ara pot ser aquesta Orolei o la típica per posar en l'encimera, però també ara hi ha altres que ho permeten que ho puguis torrar.
5: Exacte.
6: I que ho puguis utilitzar sense les
5: Això
6: càpsules.
5: Això ja és nivell pro, eh?
6: Sí, però diguem-ne que també podem recuperar.
5: Aquesta potser me la demano els Reis l'any que ve, tenen tot l'any també, per anar-ho pensant.
6: Bueno, hi ha les dues versions, les que també t'ho torrarà, i aquesta sí o sí l'has de demanar als Reis.
5: Aquesta sí.
6: I la que d'alguna manera pots posar també el que el fer molt, i aquesta potser no cal arribar-hi.
5: Jo recordo que la meva àvia feia alguna cosa amb el marro del cafè, posava les plantes, coses,
6: si encara
5: ens ho recomanarien,
6: Sí, tot depèn, diguem-ne, no, del que les quantitats que generes, però és un producte molt, molt resolutiu, molt interessant.
5: Un tipus compost.
6: Sí, de fet, com a tal, el pots utilitzar per adob a les plantes.
5: Llavors
6: hi ha una part. És interessant veure que no l'hem de llençar a l'aigüera. Vale? I per tant, és
5: allò que fas així, cloc, cloc,
6: cloc. No, a l'aigüera no. Vale? No. Nosaltres portem-lo i en aquest cas és un producte, un residu orgànic, i per tant, o bé nosaltres el podem utilitzar com a adob per a les plantes, o si no, pues, que entri en el circuit del residu orgànic i amb el tractament que li fan, doncs serà un compost a gran escala. Cal pensar que també té uns usos una mica així més, que dius, el cafè, el marro del cafè, pot ser un ambientador per la nevera. Això et sorprendrà.
5: Ostres!
6: Sí, pots tenir-lo amb un gotet.
5: Jo posava una llimona.
6: Doncs te fa unes funcions.
5: Ah, molt
6: el
5: bé.
6: Pots tenir amb un gotet destapat i fa un atrapament de males olors.
5: Ostres, tu, fantàstic.
6: I això també en un raconet de la nevera pots. Però igual que fa aquesta absorció dins de la nevera, també et pots servir quan has fet, per exemple, la preparació del peix, la ceba, l'all, aquells productes
5: que les mans amb aquella olor.
6: Doncs una mica de marro i una mica de fregamenta. Amb les mans.
5: A mi això em passa quan tallo verdures.
6: I això?
5: A part de que em queda verda.
6: Sí, és que la pell, és veritat que és molt, cada persona també té, o ens molesten unes olors més que altres.
5: Exacte.
6: Potser ens queda tothom, però tu aquesta
5: olor
6: de la verdura,
5: el de la verdura a mi no m'agrada.
6: A lo millor aquesta et molesta.
5: Com si fos un bàlsam,
6: exacte.
5: No?
6: Exacte. Bueno, frega una miqueta, com que
5: molt
6: té aquesta coseta granulada, llavors aquest fet granulat és el que fa que també el poguessis utilitzar com un producte de neteja, com un exfoliant per la pell. O sigui, tot allò que és el concepte de que és un granulat fa que pugui tenir aquestes funcions.
5: Doncs ja teniu moltes idees per fer amb el marro del cafè. Els que teniu cafetera, com les d'abans, que tot torna i està tornant i molt. Ara bé, un petit recordatori per a la gent que fa servir càpsules de cafè. No les llancem a la resta, les portem o bé a la deixalleria, o a la botiga on les hem comprat. Hi ha marques aquest servei.
6: Correcte,
5: hi ha marques que tenen aquest servei que fins i tot et donen la bossa, que llavors la pots tancar per anar guardant les càpsules a casa i portar-les a la botiga. I d'altres, doncs, que no, que les posem en una bosseta i això.
6: D'acord, Txell, però un petit detall.
5: Va.
6: Això és en última instància.
5: Això és a última
6: instància.
5: El
6: que cal és evitar la generació del residu.
5: Vinga.
6: I això, diguem-ne, el que fa és, com mira, tranquil·litza una mica els nostres neguits, però no és cert. Quan consumim càpsules, cafè amb càpsules, generem constantment un residu que després s'ha de tractar i que és contaminant i és de plàstic. Per tant, el procés de producció...
5: O d'alumini, sí.
6: El procés de producció, el procés de tractament dels residus, l'hauríem d'evitar. Per tant, sí o sí, hem de fer un canvi i això que el mercat ens ha ofert com un gran adelant, millora, doncs potser no és tanta millora.
5: El que està clar, Teresa, és que com que aquí ens escolta molta gent i hem de donar respostes a tothom, hem de poder ajudar els que prenen cafè d'una manera o d'una altra, i això és el que hem volgut fer avui. De totes maneres, prenem nota dels teus consells.
6: Molt bé, molt bé.
5: Ja sabeu que la Teresa i el Joan i la Marta, que ens acompanyen normalment aquí a cada residu compte, són uns friquis dels residus. Així que... n'aprendrem molt.
6: Vinga,
5: fins la propera.
6: Encantada.
5: Adéu.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui El nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.
2: Si a casa madame la notte ti chiama,

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti ser vita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest Cherubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Cherubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les Noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al comte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat al vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi,

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Ja estem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui, ja sabeu, tornem del cap de setmana que per molts ha estat cap de setmana fins i tot de platja, eh? Amb aquestes temperatures, el solete... Clar que per molts altres ha estat cap de setmana de motor. Jo deia que la Fórmula 1 no s'escoltava i déu-n'hi-do. No sé si han tornat a posar els motors d'abans o què ha passat, però brutal, diumenge a les 9 del matí ja han començat amb el rugir dels motors i això divendres també es va notar, però especialment diumenge que ens vam tenir que aixecar perquè no sabíem què estava passant. Doncs la Fórmula 1 que aquest cap de setmana ha tornat al circuit de Montmeló i nosaltres que estem a tocar al costat de Montmeló, de fet podem anar caminant, som al poble costaner que toca a Montmeló, doncs ens mengem tots aquests sorolls. Els beneficis no, però el soroll i la contaminació sí, ens toca de prop del circuit de Catalunya. En fi, aquestes coses que té la vida. Bé, deia que venim d'un cap de setmana, a Montornès hem tingut moltes activitats, hem tingut romeria, hem tingut Mas 30 Cosmos, vull dir que molts partits a nivell esportiu, vull dir que la olla va bullint i sempre que arriba aquest temps tenim moltes activitats per gaudir. I aquí tornem a estar, el Miquel Zafra i la Núria Catxán. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Què tal? Molt bon dilluns.
1: Dilluns.
2: Sí, que comencem setmana avui.
1: Sí, i a més estem a 15, allò barrera ja queda menys per cobrar, que diem molts. Anem aprofitant el temps i pensant en que tenim a tocar, doncs, no tothom. Són d'aquells drets que s'han anat perdent, que són les pagues extres, i que ja no tothom té. Sobretot molta gent que treballa a través de ETT, doncs potser no té les pagues prorrogateades, el sou, i no disposa d'aquestes pagues, perquè si no ho fa així, el sou és molt petit. Hem perdut drets i ja sabeu quina és la manera de guanyar-los. Mireu la imatge ahir diumenge a Catalunya, concretament a Barcelona, on milers de professors i professores de tot l'estat van sortir un cop més a manifestar-se. A recordar que acaben les negociacions sense arribar a cap acord i que començarà el curs amb vagues, perquè després de tot el que ja han fet, ara no s'estaran de tirar endavant la seva lluita. Doncs ahir, manifestació, concentració, com vulgueu dir-li, a Barcelona, els professors segueixen demanant les ràtios, segueixen demanant professors per fer substitucions, segueixen demanant personal qualificat per acompanyar a les classes, als professors, les mainaderes antigament, ara són auxiliars, necessiten recolzament i reforçament de les plantilles perquè és necessari i més a més quan tenim una educació inclusiva. Els professors el que demanen té tota la lògica del món. Per això, doncs, des d'aquí sempre diem el nostre recolzament i és la manera que tenim de doncs aconseguir drets sortint al carrer i lluitant per ells. Bé, avui, com dèiem, és 15 de juny. Miquel, encetem la setmana, com bé dius. Estem a meitat del mes de juny. Encara ens queden dues setmanes i dos dies per endavant. Temps per explicar moltes coses i temps per gaudir del temps, perquè doncs comencen a acabar-se ja les escoles. Alguns instituts ja han fet els darrers exàmens, com les universitats, que estan ara de ple, i molts alumnes doncs ja estan capficats en l'estiu i potser en alguna recuperació, però acaba el curs i això dona l'oportunitat doncs, una nova aventura d'estiu. Els estius, sobretot per a la canalla, són màgics. Si pensem en els nostres estius, potser ens traslladem a èpoques meravelloses de la nostra vida. Qui no recorda unes vacances a la platja, al càmping, a la muntanya, amb la família, al poble? Vull dir, tothom té records d'infantesa. Viatges llargs en cotxes replets de bàrtols i de família, amb 4 o 5 nens a la part de darrere. Abans es viatjava d'aquesta manera, ara ja ha canviat molt la pel·lícula, però fèiem recorreguts molt llargs de Catalunya al nord o de Catalunya al sud o al nord-est. Vull dir que sempre han estat clàssics de l'estiu. Per això, hores d'ara, la nostra canalla també, doncs, gaudeix al 100% dels estius, que al final passen molt ràpid, i tenim 3 mesos, no, són 2 mesos per endavant, i passant superràpid. I amb l'arribada del tancament de les escoles després de Sant Joan, abans de Sant Joan, el dia 19 ja tancant els col·legis, divendres 19, després tenim la revetlla de Sant Joan i ja comencen els casals d'estiu, els esportius, els de joc, de lleure, i això també, doncs, fa que el mes de juliol tingui un al·licient molt especial per als nens i nenes. Arriba també, aquesta setmana, arriba a l'estiu. El diumenge dia 21, doncs, arriba a l'estiu de 2026 i ja estem tots obrint els braços per rebre a l'estiu com se mereix. Doncs vinga, nosaltres comencem al matí. Avui també és un dia per remarcar amb rotulador fluorescent. Avui és 15 de juny, el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús. Avui és el dia contra l'abús de la gent gran. L'Ajuntament de Montornès se suma al dia i ho fa recordant que aquest maltractament a les persones grans s'ha d'evitar. A Montornès es duran a terme diverses activitats per sensibilitzar el veïnat sobre la importància de garantir els drets de les persones grans i lluitar contra qualsevol forma de discriminació o maltractament. Cada 15 de juny es commemora aquest dia, el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans. Un mes on l'Ajuntament, doncs, es significa davant aquest tema i se suma a la campanya que està impulsada pel Departament de Drets Socials a través de l'Oficina de la Gent Gran Activa i el Consell de Gent Gran de Catalunya. I, doncs, hi haurà un manifest promogut per un centenar d'entitats d'arreu de Catalunya. Nosaltres, la setmana passada, vam convidar a la Natàlia Segura, regidora de Gent Gran, i amb ella vam parlar de l'edatisme, de la soledat no desitjada i del maltractament a les persones grans. L'escoltem.
3: És el dia mundial de la presa de consciència. Nosaltres ja portem un temps treballant-ho. Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament. Malauradament, hi ha molt maltractament cap a les persones grans i el que és més perillós és que de vegades està molt invisibilitzat, que això també tracta l'edatisme, perquè hi ha maneres de maltractament, com bé tu has dit, no?, de la pèrdua de drets, perquè, no?, tendim a infantilitzar les persones grans, a estereotipar-les en prejudicis, no?, com més gran, doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat, i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus de maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no? Que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no? Perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir. I de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor. Però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això... el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens va presentar, ho tenim a través del consorci, ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
1: Avui, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús, 15 de juny, i el proper 19 de juny, doncs també és el dia del maltractament de les persones grans. Per això avui volem retre homenatge a la nostra gent gran i sobretot acompanyar-la amb la seva maduresa. Més coses que volem explicar en aquest matí de dilluns, i és que amb l'arribada de la calor, i amb la calor, doncs arriben els mosquits. De fet, és un clàssic de l'estiu i a nosaltres no ens agraden massa, ni poco ni mucho, nada. És que és aquest insecte que et pica i no és agradable. Es recorda a tota la població la importància de no mantenir en lloc aigua a recipients, sobretot a les terrasses i als jardins. Eviteu que hi hagi acumulació d'aigua. Aigua estancada. Així com reviseu els testos i altres recipients per evitar la presència d'aigua acumulada que pugui estar allà, i això faci que tinguem una infecta de mosquits. Les altes temperatures a l'estiu ja sabeu que afavoreixen la proliferació d'aquests mosquits, i la Diputació de Barcelona indica o fa, com cada any, una nova campanya que està centrada en la prevenció davant d'aquests insectes. Des de les institucions es recorda que és important mantenir espais privats com jardins i terrasses lliures d'aigua estancada, així com també revisar testos i altres recipients que de vegades reguem i es queda acumulat l'aigua a sota la safata. Les persones que tinguin piscines, doncs, també han de mantenir l'aigua en bon estat i desinfestació per evitar, doncs, aquest tan molest insecte com és el mosquit tigre. I parlant de piscines, que arriba ja la temporada d'anar a la platja, a la piscina. Les piscines municipals de Montornès s'han posat a punt per l'estiu amb aquesta nova temporada de bany que està a tocar. Les instal·lacions obriran al públic el proper dia 20 de juny al 30 d'agost. Entre les novetats de la temporada hi ha una escala d'obra construïda a la piscina, gran, per millorar l'accessibilitat de l'espai, i la propera instal·lació d'un foc truc a l'exterior del recinte. Doncs aquestes seran algunes de les millores. Sabeu que l'accessibilitat a la piscina abans era per aquestes escales de ferro, d'alumini, i això, clar, no aptes per totes les edats. Ara s'han fet unes escales d'obra com si fos una piscina privada d'aquelles que pots anar ficant de mica en mica. Això fa que l'accessibilitat sigui molt més fàcil, sobretot per la canalla i per la gent gran. La Brigada Municipal d'Obres ha enllestit aquests dies els preparatius per l'obertura al públic de les piscines de l'estiu del SEM Les Vernedes. La temporada de bany comença el 20 de juny i es prelloga fins al 30 d'agost. L'horari serà de dimarts a diumenge, de 10:30 a 8, en límit d'horari del bany fins a les 7:30. L'equipament manté el sistema d'estalvi d'aigua, que ja es va implantar l'any passat mitjançant l'ús d'aigües freàtiques, i en aquesta campanya incorpora noves millores centrades en l'accessibilitat i la seguretat de les persones usuàries. I ja per anar acabant, recordar que la setmana d'audicions d'instrument de l'Escola Municipal de Música arriba la segona setmana, i dilluns, avui, fins a divendres, hi ha diversos espais. Podeu consultar la web montornès.cat o a l'Escola de Música, i allà trobareu on podrem escoltar aquestes audicions d'instrument. L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre tanca el curs 2025-2026 amb un programa d'actuacions d'instrument. Durant el juny, el Teatre Margarida Xirgo i les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música acolliran les audicions de fi de curs d'enguany. Doncs ja sabeu, tot preparat per gaudir dels concerts. I hem dit que és el Dia Mundial de la Presa de Consciència d'Abús i Maltractament de la Vellesa, de la gent gran, i també avui és el Dia Mundial Global del Vent, i el Dia Internacional de la Dona Minera, la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui, 15 de juny, celebrem el Dia d'Abraham Landelino, Bernardina, Bernardo, Leonida, Germana i Lívia. I Vito, felicitats a tots i a totes els que celebreu el vostre sant, i felicitats també a tots i a totes els que celebreu el vostre aniversari. Ja sabem que és un clàssic fer celebracions durant aquests dies, i en la mesura que puguem, jo crec que tots ho hem de fer. Avui felicitem a la Núria López Moreno, que avui celebra el dia del seu aniversari per molts anys, Núria. Andreu Majol Rosselló, felicitats, Andreu, i que tingueu un dia meravellós. Nosaltres continuem justament aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. Ho fem, com sempre, amb una mica de música. Comencem amb Danza Kuduro. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca. Una mica de ball per començar el matí de dilluns.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a recordar que avui, a més de parlar del edatisme, recordarem que la Eva Díaz es repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals. També en parlarem del darrer ple municipal que va aprovar una moció en defensa del nou model de bus interurbà públic integrat i descarbonitzat i al servei dels municipis. El nostre company, José Luis Cano, ens parla de la primera gincana familiar dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Avui és dilluns i ens visita l'escriptora Paz Legua i ho fa, com no, amb els seus contes i ens portarà també literatura i poesia. I acabarem el programa avui amb música. És la secció que presenta cada dilluns el nostre company, el Miquel Zafra. El Miquel parla aquesta setmana amb Carlos Coronado sobre el disc Melodies del Retiro. I tot això serà aquí, als matins, fins a les 12 del migdia. Doncs anem a la informació de servei. Avui directament a la farmàcia de Guàrdia. La farmàcia que romandrà fins a 8:15 de la nit és la farmàcia Moreno, a l'avinguda 11 de setembre, número 38. I per qualsevol emergència, recordeu el 112 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local, al 935-72-11-10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: Comercial Solar.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solar.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solar.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Doncs ara sí, anem al temps. Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució amb ruixats acompanyats de tempesta al Prepirineu, que seran localment forts, amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent que podrien arribar també a la depressió. Avís per possibles acumulacions a la depressió i al Prepirineu de 15 a 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures diurnes se mantenen sense canvis al litoral i baixen lleugerament a l'interior, quedant les màximes als 34 graus a Rubí i Manresa, 33 a Sabadell, 32 a Igualada, 31 a Vic, 30 a Barcelona i Mataró, 29 a Vilanova i la Geltrú. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i fins demà. Nosaltres repassem tres titulars. Catalunya rebrà 30 milions del govern per climatitzar hospitals i centres de salut. La vicepresidenta tercera del govern i ministra per la transició ecològica i el repte demogràfic, Sara Ahrensen, ha anunciat que Catalunya rebrà 30 milions d'euros per climatitzar i millorar l'eficiència energètica d'hospitals, centres de salut i altres equipaments públics relacionats amb la sanitat. Doncs una bona notícia. Per altre costat, els docents es mobilitzen, milers de persones al carrer abans de decidir les protestes per al curs vinent. Unes 25.000 persones segons els sindicats, 7.000 segons l'Ajuntament, s'han manifestat en una reivindicació àmplia a Barcelona. Els docents es tornen a manifestar ahir diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem la emergència social i educativa" a la darrera mobilització abans del final de curs. Després de l'aturada, durant l'estiu, avisen que començaran el curs que ve amb més vagues i mobilitzacions. Seguiran la línia de les protestes actives a Madrid i al País Valencià. Unes 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons l'Ajuntament, s'han concentrat des de les 11 del matí als Jardinets de Gràcia i han marxat pel Passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Els sindicats convocats fan als parlaments per reclamar un gran acord per a l'educació pública i defensar tots els serveis públics i drets socials. I milers de persones protesten també a Ginebra contra la cimera del G7 que comença avui a França. El govern francès no ha permès cap manifestació en el seu territori i és per això que la marxa s'ha fet a Suïssa, prop de Evian-les-Bains, on se celebrarà la cimera. Milers de persones han participat ahir diumenge a Ginebra a la darrera manifestació de protesta autoritzada per les autoritats contra la cimera del G7. Doncs la marxa l'han organitzat el col·lectiu No al G7, que agrupa més de 60 associacions, sindicats i grups d'esquerra, entre els quals també hi ha una flotilla en suport a Palestina. Aquestes són algunes de les notícies destacades del dia.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
7: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornès con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Doncs anem directament ja amb la informació que ens porta avui el José Luis Cano, el nostre company que aquest cap de setmana ha estat gaudint de la gincana del Mas 30 Cosmos. Bon dia, José Luis.
1: Bon dia, Núria. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, José.
1: Doncs sí, l'he gaudit perquè pràcticament
0: l'he fet. Perquè te l'has treballat, no?
1: L'he fet perquè hi vaig estar tota la gincana.
0: Mare meva!
1: Des de les 10 del matí fins a les 12. O sigui, ho vaig veure tot, eh? O sigui, no vaig fer les proves, però les vaig veure.
0: T'ha agradat, no?
1: Va estar molt bé, la veritat. Molt ben organitzada. Les gincames són complicades, no? De coordinar tantes
0: sí.
1: proves, tants materials, tantes persones. I a més, si fa calor, no? Com feia ahir, un cap de setmana molt calorós.
0: Mm-hmm.
1: Però va estar molt bé, sí. Ha estat un cap de setmana molt intens, de molta activitat al poble.
0: I tant.
1: Nosaltres, des de la ràdio, tenim els recursos que tenim i només hem pogut estar en aquesta gincana. Però sí, un cap de setmana a tope amb un tornés.
0: Doncs va, explica'ns una mica com va anar aquesta gincana.
1: Doncs sí, perquè fa la gincana va ser un èxit total d'aquesta primera gincana familiar dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos del Departament Municipal de Participació Ciutadana. Tot i la calor, ahir al matí al voltant de 110 veïns i veïnes entre infants, pares i mares dividits en 15 grups van participar en les proves. Una proposta que va comptar amb la col·laboració de l'associació Bruixes Montornès. Des de les 10 del matí fins aproximadament les 12 del migdia, les famílies van recórrer carrers i places del centre del poble per intentar completar el total de 15 proves proposades. Hi havia jocs d'aigua, endevinalles, codis QR, proves de pilota i fins i tot un ball de bastons. Tot plegat tenia com a fil conductor la història de 5 dones de Montornès que van ser acusades de bruixeria per un mag i van desaparèixer. Un cop acabada la gincana, vam poder parlar amb una de les veïnes que van proposar i organitzar l'activitat dins dels Més 30 Cosmos. Escoltem Tània Serrat.
3: Fem una valoració molt bona perquè bueno, hi ha molta afluència de persones, han gaudit molt, o sigui, el feedback és bastant bo, tot i que fa molta calor, però ho he intentat fer en jocs on hi havia ombra i estiguessin bé els peques, i jo crec que la valoració ha sigut molt positiva. Crec que hi ha moltes activitats, tant per joves, per infants, però per famílies encara falten coses, i llavors fer aquestes coses amb famílies, que els papes participin i puguin portar els seus fills amb ells, o sigui, jo crec que bueno, s'ha d'apostar per tot això.
1: El grup de Sergio Fernández, Martí Manzanares i Biel Manzanares va ser un dels que van participar en la gincana. A ells els va agradar especialment els jocs d'aigua.
4: M'ha agradat perquè feia calor, però hi havia jocs que et mullaves i ja no tenies tanta calor. I el joc que més m'ha agradat ha sigut la capa culta, perquè posaves un got i el tenies que pisar com una fusta i sortia volant el got i tenies que i l'altra la tenia que agafar el got.
5: A mi també m'ha agradat molt el que ha dit el Sergio perquè era com que tiraves un got amb una catapulta i l'agafaves amb la mà i a vegades et refrescaves amb aigua.
6: És molt xulo perquè hi ha vegades que els nens no poden jugar tant perquè, per exemple, el Sergio té un germà ja més gran i no pot jugar tant i això fa que puguin jugar més amb els seus amics.
1: Precisament els jocs d'aigua i les proves de pistes van ser les que més van gaudir la Clàudia Aguilera, l'Alan Fernández i l'Oliver Aguilera.
7: Ha sigut molt xulo. Les coses d'aigua i això.
8: Ens ha agradat molt els jocs d'aigua. També quan teníem havíem de buscar pistes per aquí, per la Pau, ha sigut molt bo.
9: A mi el que més m'ha agradat ha sigut el d'aquest i els d'aigua.
1: Des de Bruixes Montornès, Jarem Martín, Carla Punzano i Ana Ramírez van afirmar que els ha estat molt fàcil col·laborar amb el grup de mares de la gincana i van dir que és important donar a conèixer la història de les bruixes als infants.
10: Ha estat una experiència molt xula perquè ens van demanar col·laboració amb tot el tema de la història de les 5 dones que van haver-hi aquí a Montornès i ha estat molt fàcil treballar amb elles perquè elles ja tenien una idea, nosaltres vam aportar altres i ha estat tot molt, bueno, molt fàcil.
11: També les famílies han estat molt agraïdes, els nens s'ho han passat molt bé. Jo crec que els nens també la història de les bruixes i del mag els ha agradat molt i bueno, el que han dit és una manera de fer conèixer la història d'unes dones que van viure aquí a Montornès fa molts anys i jo crec que els nens ho han gaudit molt.
3: Per nosaltres és molt important donar aquesta història i que aquests nens i nenes coneguin pues, que en un passat hi havia dones que van ser executades, van ser assassinades pel simple fet de ser dones o de tenir una idea pròpia i donar aquesta idea a aquests nens i nenes és una forma també d'educar en les generacions que venen ara mateix.
1: Com dèiem, les proves de la gincana familiar van acabar cap a les 12 a la plaça de Pau Picasso. A moda de tancament, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen van oferir un espectacle que és el que escoltàvem de fons, no?, en aquestes declaracions. Mm-hmm. Les activitats dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos 2026 del Departament Municipal de Participació Ciutadana continuaran a la tardor amb una altra festa Stopping 80s Remember i la segona edició de la festa Halloween al barri de Mansó Caldés. Així que haurem d'esperar fins a la tardor per continuar gaudint d'aquestes activitats del Més 30 Cosmos. I en quant a aquesta gincana, doncs, primera edició, molt exitosa. La veritat és que feia patxoca veure la gent
0: tantes
1: pel
0: famílies.
1: Poble, amb els mapes, gaudint, sí.
0: Gràcies, José Luis, fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Les mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
12: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
12: La ràdio d'aquí.
0: El ple municipal ha aprovat una moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. Tots els grups municipals l'han votat a favor, tret del PSC, que s'ha abstingut. El document l'ha presentat Montornès en Comú i durant la sessió va rebre aportacions d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes. El text es declara el desacord de l'Ajuntament amb el Decret Llei 5/2026, dictat per la Generalitat, que diu que les concessions actuals a les empreses de bus es podrien prellogar durant 6 anys més. Això impediria noves licitacions amb millores relacionades amb les flotes de vehicles i recorreguts. L'alcalde i membre de Montornès en Comú, José Montero, a la sessió plenària va denunciar la situació actual que pateix Catalunya en matèria de transport públic.
13: El govern de la Generalitat ha reconegut que el sistema està tensionat, amb corredors saturats, manca de vehicles, flota envellida i molt poc descarbonitzada. El mateix govern ha afirmat que Catalunya disposa actualment d'uns 1.600 autobusos interurbans, quan el que caldria aproximadament 1.900, és a dir, un dèficit d'uns 300 busos. També ha reconegut que la flota interurbana no arriba ni al 2% de la descarbonització. Aquestes dades mostren que no som davant d'un problema puntual, sinó davant d'una manca de planificació acumulada. Catalunya ha superat els 8 milions d'habitants, però una part important de les seves infraestructures, serveis i planificacions de mobilitat continuen responent a una realitat

0: Es tornem a escoltar a José Montero.
1: Històricament sempre han reivindicat una millora de la xarxa de bus interurbà i la Generalitat responia que el nou concurs general previst per licitar els serveis del 28 era una oportunitat que permetia respondre a les nostres demandes i millorar a fons la xarxa de bus. Cal recordar que el Vallès Oriental acumula dèficits de transport públic històrics, a diferència d'altres comarques que han millorat molt més. En aquest sentit, tots els municipis del nostre entorn venim reclamant la línia Bus Express des de la Roca del Vallès, passant per Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Camp Centelles, Mollet, La Llagosta i fins a Barcelona. Aquesta línia relligaria amb transport públic els nostres municipis i seria una opció fabulosa per anar a Barcelona.
0: Com dèiem, hi ha grups que durant el ple van fer aportacions al text i a la moció. Una d'elles va ser Esquerra Republicana de Montornès. El seu regidor, el Sergi Martínez, va demanar que la energia que mogui la nova flota es generi de manera local i no dependre així d'oligopolis.
2: Que la transició cap a un model de bus interurbà de zero emissions no es pot limitar únicament a la substitució del sistema de propulsió de vehicles, sinó que ha d'anar necessàriament acompanyada d'una visió integral de sobirania energètica. En el context actual d'emergència climàtica, el nou model de concessions ha de garantir que l'energia que mou aquesta nova flota provingui de fonts totalment renovables i generades de manera local. Cal aprofitar la transformació de les infraestructures vinculades al servei per equipar les cotxeres, estacions i bases operatives amb sistema d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum, que aquest pas és essencial per assegurar que la descarbonització del transport públic no es tradueixi en una nova dependència de grans oligopolis energètics, sinó un model resilient i autosuficient. A més, aquesta profunda descarbonització de la xarxa ha d'actuar com un autèntic motor econòmic pel nostre territori.
0: Des del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado va posar sobre la taula que Montornès tingui zones declarades de baixes emissions.
3: Nosotros podríamos llegar a ser un municipio con zonas de bajas emisiones. ¿Por qué no? Podríamos plantearlo. Es una de las cosas que a lo mejor obligaríamos a las empresas que pasan por nuestro municipio a tener conciencia de lo que tienen que hacer. ¿Es una de las maneras de apretar? Sí, yo creo que sí. Pero claro, al vecino le vamos a crear un problema que no es lo que nos gustaría. Pero sí que a la hora de hacer alguna presión, no creo que este tipo de mociones le preocupe a un gobierno como el que hay ahora en la Generalitat. Porque ya viene esto, como bien he dicho, históricamente de atrás. Ahora tienen que trabajar para que vaya para adelante y sea mejorable. Lo digo porque nosotros está claro que estamos de acuerdo con la moción, de hecho la votaremos a favor, pero nos gustaría que desde nuestro propio municipio seamos capaces de llegar a un consenso en el tema de zonas de bajas emisiones para intentar obligar a las empresas que pasan por nuestro municipio a que no sean, a que no sean carbonizados.
0: Luis Ramos, regidor de FEM Montornès, va afirmar que estaven totalment d'acord amb les demandes de la moció.
4: Fa anys que reclamem la creació d'una línia que ens connecti amb Barcelona i amb els municipis de l'entorn mitjançant un servei express. I aquesta proposta l'hem aprovat en aquesta mateixa taula diverses vegades. Apostar per una mobilitat més sostenible no és només desitjable, sinó una prioritat que ha de guiar l'acció pública. En aquest sentit, moltes de les demandes que hem anat plantejant al ple s'han vinculat sempre al final de l'actual contracte i a l'oportunitat que representa una nova licitació per redefinir el servei. Tanmateix, aquest decret es limita a obrir la porta a l'ampliació de les concessions actuals a grans operadores, que concentren bona part del servei de mobilitat, permetent-ne la pròrroga fins a un màxim de 6 anys. Sense garantir els canvis que considerem necessaris. Per això, i per tot el que ja ha dit l'alcalde amb la moció, que compartim plenament, votarem a favor.
0: El regidor del Partit dels Socialistes, Marcel Collado, va explicar les seves esmenes a la moció, com la creació d'un debat sobre el futur model de gestió del transport públic i augmentar la freqüència de la línia 601.
5: Hem manifestat que, paral·lelament al desplegament del decret, s'inici un debat sobre el futur model de transport públic que inclogui alternatives de gestió, control públic, la transparència

0: econòmica, la descarbonització real, els drets de les persones usuàries i la participació municipal. I pel que fa al punt quart, que exigeix una descarbonització real del bus interurbà, hem esmenat garantir una descarbonització real i progressiva del bus interurbà d'acord amb els requeriments ambientals establerts al Decret Llei 5/2026, utilitzant prioritàriament els vehicles de zero emissions. Perquè també hem de tenir en compte que no tots els vehicles són adients per tots els tipus de recorregut, depèn de la línia, no, els vehicles de zero emissions no són del tot eficients. No? I després, per últim, com comentava el tema de la freqüència de la línia 501, ampliar aquesta freqüència.
1: Finalment, l'alcalde José Montero va recordar que ja han traslladat a la Generalitat les dificultats en matèria de mobilitat que té Montornès.
2: L'altre dia va venir el conseller d'Indústria i Treball, que evidentment no és el seu tema, però sí li va plantejar que una de les dificultats de mobilitat són els treballadors i treballadores del nostre territori, i avui mateix hem tingut la visita del David Agustí, que és el director de Serveis Territorials de l'àmbit local de la Generalitat, i també li hem explicat, i ell ens ha dit que tenim raó, per tant, que la Generalitat efectivament ho té present i que ara hi ha unes circumstàncies complexes. També ens ha dit, i obrim els ulls, que amb pressupostos nous la Generalitat canvia la mirada de tot i, per tant, no es tenia i no se sabia si seria una certesa. Ara que ho és, bueno, doncs tot pren una nova mirada i que segurament hi ha coses que fins ara no eren possibles i que a partir d'aquests moments estarien més a prop i, per tant, aquí és interessant.
1: Pel que fa a la connexió amb Rodalies, Montero va indicar que l'abaixador de Montornès Nord apareix al pla d'infraestructures de la línia orbital, les obres de les quals estan previstes que comencin a l'any vinent. Respecte a les zones de baixes emissions, l'alcalde va explicar que no són demandes que es facin des dels municipis, sinó que les directrius arriben des del govern estatal i europeu i per a municipis amb més de 50.000 habitants. La moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis, recordem, s'ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals, tret el del PSC, que s'ha abstingut. Podeu escoltar totes les intervencions d'aquest punt i de la resta de l'ordre del dia al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
4: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Eva Díaz repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals. Així ho han votat per unanimitat a la darrera assemblea local del partit. Eva Díaz va entrar a l'Ajuntament com a regidora de l'oposició a l'any 2011 i des del 2015 ha encapçalat la candidatura socialista a Montornès. Aquesta serà la quarta vegada que ho fa. En declaracions als mitjans de comunicació, Eva Díaz ha afirmat que per ella és un orgull rebre la confiança de la militància i ha dit que es veu amb possibilitats de millorar els resultats de les properes eleccions.
9: Sempre és un orgull i sempre fa molta il·lusió que els companys et recolzin sense cap escletxa. A veure, quan tu et presentes i reps tota la confiança de la militància, doncs això et reforça i et fa duplicar la teva il·lusió i les ganes de fer-ho, no? De fer-ho bé per representar-los de manera digna i coherent. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb millors perspectives, amb millor... No sé, ens dona la sensació que anirà millor, que podem créixer, que podem tenir més espai i això doncs, ens anima i bueno, el projecte s'ho val i aquí estem barallant pel projecte tot el que puguem.
1: La portaveu i candidata socialista ha explicat que el proper pas serà escollir un equip de persones i treballar en el programa electoral. Segons ha dit, el programa seguirà la línia dels darrers anys, tot i que ha avançat que es vol posar més l'accent en matèries com l'habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat. Escoltem a Eva Díaz.
9: Algunes coses han canviat. Per exemple, l'habitatge ha pres molt més protagonisme, per tant, hem de posar més l'accent en facilitar i en poder aconseguir l'habitatge. A més, el govern de la Generalitat ens dona aquesta oportunitat amb el Pla Hàbitat. Llavors, nosaltres creiem que per aquí podríem dibuixar algunes línies més ambicioses. I bé, tenim alguns matisos als projectes que es presenten de Pla de Barris o de mobilitat, que també és un tema que ens interessa molt, i sostenibilitat, que són temes que estan com molt ara molt candents, molt importants, i que hem de donar solucions, perquè hem arribat a un punt que hem de donar solucions molt més atrevides de les que havíem donat fins ara.
1: En relació a l'experiència d'Eva Díaz com a regidora de l'oposició des de 2011, la candidata ha apuntat que en aquest temps ha après molt i que especialment en aquest darrer mandat el seu partit ha pogut influir. A més, Díaz ha declarat que ara mateix l'equip de govern està esgotat i ha dit que és el moment de canviar.
9: Hem après molt, hem fet oposició, hem intentat sempre fer una oposició responsable. És veritat que els primers mandats amb una majoria absoluta era bastant difícil, va ser una època més complicada. És veritat que aquests dos últims mandats, sobretot aquest últim, l'anterior al final era gairebé una majoria absoluta, doncs hem pogut influir i hem pogut posar la nostra marca a molts dels projectes que es fan al municipi. I clar, això també doncs et dona una embranzida, perquè dius, sí que és veritat que pots millorar projectes o pots portar-los cap a el que tu representes o el que tu creus. Hi ha un cert cansament, hi ha un equip de govern que porta molt de temps, hi ha un projecte que està esgotat, que li manquen algunes idees, o nosaltres sempre pensem això, la planificació no acaba de rutllar. Llavors nosaltres pensem que és el moment de canvi, que la gent comença a pensar que potser és el moment de canviar, no? Per alguna cosa que tingui més il·lusió, més ganes, més idees.
1: La regidora i candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals va participar en el Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental i el Moianès. A l'acte es va aprovar les 10 primeres candidatures socialistes del territori, entre les quals hi ha la de la Eva Díaz.
3: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: A les historietes sovint expliquem com van néixer alguns invents, sobretot si l'anècdota és divertida o curiosa. Avui és un d'aquests casos, perquè parlarem de la invenció del que probablement és el medicament més famós, aquesta pinduleta pel mal de cap que tots tenim en algun calaix de casa i que, vés per on, va néixer gairebé per casualitat i gràcies a l'esforç de molts. A les historietes, avui parlem de l'aspirina. Per parlar de la història de l'aspirina, hem de buscar les seves arrels a la natura. Des de sempre, l'escorça del salze blanc s'havia fet servir per alleujar la febre i el mal de

Per parlar de la història de l'aspirina, hem de buscar les seves arrels a la natura. Des de sempre, l'escorça del salze blanc s'havia fet servir per alleujar la febre i el mal de